0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: Churchill claps Mao Tse Tung on the back.
1: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. Un so amb accent propi.
0: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també en certa manera plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

I'm a fireball. Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que...

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dimecres, són les 8. Comença el supermatí.
1: Bon dia. Nova jornada d'inestabilitat primaveral al Baix Empordà. Avui esperem que les precipitacions i les tempestes ens afectin de manera més directa.

Bon dia, és dimecres 6 de maig del 2026 a Rupià. Ha sortit el sol a les 6:38 i estan ara a una temperatura de 10 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Entre altres temes, en el Supermatí d'avui us explicarem que la Diputació de Girona preveu que la depuradora de Palamós torni a operar amb normalitat a finals de juny. I també que l'atur ha baixat un 3,78% a les comarques gironines durant l'abril i el mes es tanca amb 1.052 desocupats menys. I també que el govern preveu un decret per agilitzar la creació d'habitatge als municipis rurals. Recordem que al Baix Empordà hi ha més d'una vintena d'aquests municipis. A l'entrevista d'avui parlarem amb la presidenta de Bioautisme, Aida García, sobre la marxa inclusiva que han organitzat aquest diumenge a Castell d'Aro. I com cada dimecres, acabarem el Supermatí parlant amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, qui ens porta sempre les curiositats i els fets més interessants del món de l'astronomia. Això, però, serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimecres 6 de maig del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: I saludem a aquesta hora la Maria Alsina, bon dia.
1: Hola Joan, bon dia.
0: El Consorci d'Aigües Brava, d'Aigües Costa Brava Girona ha fet balanç de les reparacions dutes a terme a les instal·lacions de fins a 11 municipis de les comarques gironines després dels desperfectes causats pel temporal Harry el passat mes de gener.
1: En total s'hi han destinat 3.964.195 euros, dels quals més de 3 milions han estat exclusivament per la depuradora de Palamós. La Diputació ha avançat la data prevista per la tornada al funcionament normal de la depuradora, que ja fa uns mesos es col·locava més enllà del mes de juliol.
0: I l'atur ha baixat un 3,78% a les comarques gironines durant l'abril i el mes es tanca amb 1.052 desocupats menys.
1: Les vacances de Setmana Santa, que s'han encavalcat entre el mes de març i abril, marquen l'inici de la temporada turística i han contribuït a generar ocupació i reduir la xifra d'aturats. Tan sols durant aquest mes, les comarques gironines han creat 11.700 llocs de treball i si es passa la lupa per sectors de tots aquells aturats que han trobat feina, 8 de cada 10, en concret 860, ho han fet el sector serveis. Ara mateix a les comarques gironines hi ha 26.815 desocupats, un 6% menys en comparació amb l'abril de l'any passat.

0: Marta Castany, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: El govern aprova un decret per agilitzar la creació d'habitatge als municipis rurals. Aquí al Baix Empordà més d'una vintena s'hi podran beneficiar.
1: El decret crea el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Rural, adaptat als pobles petits. També inclou mesures per gestionar millor el sòl no urbanitzable i impulsar la transició energètica al territori.
0: Berta Roura, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
0: Ferit un treballador en caure-li a sobre una paret a Tamariu.
2: Un treballador ha resultat ferit aquest matí a Tamariu després que li caigués una paret a sobre mentre treballava. Ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Trueta de Girona.

0: Ferran Castelló, bon dia.
1: Bon dia.
0: Un total de 48 redaccions finalistes i 7 alumnes premiats al Premi Tom Sharp de Palafrugell.
1: Palafrugell ha reconegut estudiants en la 9a edició dels Premis Tom Sharp de redacció en anglès. El concurs ha comptat amb 48 redaccions finalistes d'alumnes de secundària i batxillerat. L'acte s'ha fet al Teatre Municipal i ha incorporat com a novetat la redacció presencial dels textos per garantir-ne l'autoria.
0: I l'Oncomusic Fest creix i celebra 5 anys amb 3 dies de festival, Berta.
2: L'Oncomusic Fest celebrarà el seu 5è aniversari amb 3 dies de programació i accés gratuït al Castell de Calonge. El festival manté el seu caràcter solidari i destinarà la recaptació a l'Hospital de Dia Mèdic de Palamós.
0: I seguim amb més aniversaris, perquè el Cineclub de Torroella de Montgrí celebra el seu 50è aniversari, Maria.
3: En una entrevista al Supermatí, Jordi Bellapart, membre del Cineclub Torroella, explica que aquest mig segle de trajectòria consolida el Cineclub com un referent cultural al territori amb una aposta clara pel cinema d'autor i també la difusió cinematogràfica.
0: I el Museu del Suro de Palafrugell inaugura l'exposició Cuixart, Natura, Mite i Memòria, Ferran.
1: La mostra, que es podrà veure des d'aquest dissabte fins al 26 de juliol, dona el tret de sortir del centenari de Modest Cuixart. Reuneix una trentena d'obres centrades a la natura, el cosmos i la memòria de l'artista català.
0: I el Festival Primavera Band celebrarà la 9a edició de l'Estartit amb una proposta ampliada i més de 5.000 visitants previstos, Marta.
4: El Festival Primavera Band Veïnissen tornarà a l'Estartit amb la seva 9a edició, reforçant la programació musical i familiar i ampliant serveis.
0: I fins aquí el repàs als principals titulars d'aquest matí de dimecres aquí al Baix Empordà d'aquí una estona. Us ampliarem totes aquestes notícies, però abans toca explicar-vos el que passa més enllà de la nostra comarca.

0: i comencem cap a la ciutat de Girona, perquè hi ha un preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries de la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar aquest dimarts al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. Presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat d'una dona a Esplugues. L'home ja va ser detingut el 2022 per la policia local de Burgos, on es va atrinxerar al castell de la ciutat i va llançar pedres contra vianants i els mateixos policies. Investiguen una presumpta agressió sexual a una dona a la Fèria d'Abril de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas després que la víctima hagi interposat una denúncia pels fets ocorreguts la nit del dissabte 2 de maig. I Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut. Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països d'origen. Condemnen Villarejo a 3 anys i mig de presó per revelar dades d'una assessora de Podem. L'Audiència Nacional condemna l'excomissari per accedir sense autorització a la targeta d'un mòbil robat a Dina Busselham i distribuir-ne dades a 2 mitjans de comunicació. I en clau internacional, el jutge prorroga 6 dies la detenció a Israel dels dos activistes de la flotilla. Saif Abu Shakek, català d'origen palestí, i el brasiler Tiago Ávila van ser detinguts el 30 d'abril en aigües internacionals i traslladats a un centre de detenció d'Israel. Són les 8 i gairebé 9 minuts d'aquest matí de dimecres 6 de maig del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Saludem, com sempre, el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vila, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs bé, esperant aquí la previsió d'un dia que ja ens has avançat una mica, que hi haurà inestabilitat en aquesta jornada de dimecres.
1: Continuem immersos avui dimecres en aquest període d'inestabilitat primaveral, gens estrany per aquesta època. Ara mateix tenim aquests núvols baixos residuals que ja denoten que ja alguna cosa s'està movent a l'atmosfera, i és que avui esperem que la precipitació ens afecti una mica més de ple aquí al Baix Empordà. Comencem la jornada amb una temperatura força més baixa que ahir. Ara mateix tenim 7 graus a Palafrugell, també tenim els 10 a Palamós i Sant Joan, 7,5 a Verges, o, per exemple, els 11 graus a l'Estatit. Una temperatura una mica més baixa que ahir, i és que ahir vam tenir a última hora una petita tempesta un ruixat una mica més intens que va afectar sobretot la zona de Palamós i Palafrugell, que va deixar fins a 8 litres per metre quadrat a Palafrugell o 3 litres per metre quadrat a Palamós. Un ruixat que va venir acompanyat fins i tot d'un cap de fibló que es va veure davant del port de la Bahia de Palamós. Bé, avui esperem que les tempestes ens afectin una miqueta més. Per tant, a partir de la tarda, migdia tarda, es començarà a tapar de manera més evident des del nord-oest, i esperem que les precipitacions vagin baixant de nord a sud i, per tant, que localment puguin tenir una intensitat més important. No seria descartable tampoc que aquests ruixats anessin acompanyats de tempesta i també d'algun petit gra de calamarsa menut. Per tant, un temps inestable, porteu un paraigües a la bossa, perquè aquesta tarda tornarem a necessitar el paraigua.
0: Doncs ja ho sabeu, feu cas a l'Isaac Vila, moltes gràcies, i porteu un paraigües a la bossa, perquè avui sembla que alguns ruixats poden afectar la nostra comarca i també gran part de les comarques gironines. Nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí, farem una petita pausa per a la publicitat, de seguida tornem aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Serà fins ara.
2: Supermatí.
3: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
5: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
5: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.

0: un minut i serà un quart de nou. I com cada matí a aquesta hora arriba el comentari d'opinió, avui dimecres ens el porta Martí Sabrià.
1: Els premis té de la Fundació Jordi Comas. El divendres passat es van lliurar els Premis TE de la Fundació Jordi Comas en el decurs del memorial que es celebra cada any des de la seva mort el 2012 al voltant de Sant Jordi per recordar aquest entranyable homenot del món de l'hostaleria i el turisme. Són uns premis que reconeixen la bona feina feta per persones i entitats a favor del país, però sobretot aquells que s'han significat especialment a la comarca del Baix Empordà. Els guardonats enguany foren en Miquel Noguer, president de la Diputació i del Patronat de Turisme Costa Brava a Girona, pel seu compromís amb l'activitat turística, la de Empordà, que acaba de complir 50 anys d'activitat, el músic i compositor de sardanes Josep Cassú i la família Caselles Grassot de l'hotel-restaurant Casamar de Llafranc. Tots premis ben merescuts, però deixeu-me posar l'accent en aquest darrer guardó, que posava de manifest una trajectòria llarga i exitosa que després de 70 anys ha incorporat ja a la quarta generació al front del negoci. També l'haurien pogut rebre altres famílies, com la Bosch de l'Hotel Sant Roc de Calella, establiment que també s'inaugurà el 1955 com el Casamar, o tants altres que amb poc coneixement i un enorme coratge i esforç van generar una oferta turística compromesa i reconeguda que va portar a la Costa Brava Central a guanyar-se un enorme prestigi fonamentat en la qualitat, el tracte i la gastronomia. Un model que, tot i aquestes honroses excepcions citades, sembla anar camí de la desaparició per donar pas a una proposta impersonal, sense arrelament i sense identitat. La mateixa que podem trobar a Serenal, a Benidorm o a Fuengirola.
0: Moltes gràcies, Martí, per aquest comentari d'opinió d'aquest matí de dimecres 6 de maig del 2026. És moment ara per anar cap a l'entrevista.

0: Només cal dir que aquest cap de setmana farem les últims retocs, però ja ho tenim tot a punt, preparats i amb moltes ganes.
1: A veure, perquè la gent ho conegui, perquè encara si hi ha gent que no ho coneix, en què consisteix aquesta marxa?
0: Doncs és una marxa inclusiva, és apta per tothom i tindrà dos distàncies, una de 2 quilòmetres amb 700 metres i una de 5 quilòmetres. La pot fer tothom, grans, petits, amb bicicleta, amb cadira de rodes, amb el que vulguin. I és una marxa molt bonica perquè es fa per pel voltant de Castell d'Aro i és, bueno, és una festa que celebrem pues, la visibilitat de l'autisme, la inclusivitat i tot plegat.
1: Aquesta paraula, la paraula inclusivitat o inclusiva, sí que és una paraula que sentim bastant últimament. Què significa, però, realment una inclusivitat real, com en aquesta marxa?
0: Doncs que puguem viure tots en conjunt i que tothom tingui les mateixes oportunitats.
1: I aquesta marxa, com i quan neix? És a dir, en quin moment voleu organitzar una marxa en la qual hi pugui participar tothom, independentment del que comentaves tu ara, de la seva condició física, de la seva condició mental, de si volen en bici, si són famílies, si són nens, si són adults. Quan neix la idea de fer tot això?
0: Doncs, si no m'equivoco, em sembla que fa, no sé si és la dotzena ara, la dotzena de marxa, o sigui, ja fa 12 anys que la fem, i realment cada any tenim una mica més de participació, a la gent li agrada, és una marxa, ja t'ho dic, molt bonica, no hi ha competitivitat, és com una festa per tothom. La veritat és que és un dia que tothom està molt, molt content.
1: Em deies que cada any teniu més participants?
0: Sí, sí, bueno, és el que a mi em sembla, eh? O sigui, és com... Sí, si el dia acompanya bueno, i la gent respon molt bé, eh? Jo que estic a les inscripcions, perquè es pot fer inscripcions online o es pot fer presencials, llavors jo estic allà a la taula d'inscripcions i la veritat és que tenim cua, és divertit. Ho fem juntament amb l'equip d'esports de l'Ajuntament de Platja d'Aro, que ens ajuden moltíssim i bueno, sembla que sí, que cada any tenim una mica més de participacions.
1: Deixeu-m'ho clar que és una marxa i no una cursa, no?
0: És una marxa, clar, és una marxa inclusiva per tothom, no és una cursa.
1: És a dir, si hi ha algú que vulgui venir a competir, curses n'hi ha moltes, de marxes inclusives,
0: exacte.
1: De moment encara no són masses.
0: Curses n'hi ha moltíssimes, en aquest poble meravellós que és Platja d'Aro en tenim moltíssimes i molt xules, i això és una marxa, qui vulgui córrer, tothom pot fer el que vulgui, o sigui, com si a la vols fer ballant.
1: No sé si heu tingut cap participant que l'hagi fet ballant encara.
0: No, però si algú s'anima aquest any serà benvingut.
1: Doncs mira, fem una crida per si hi ha algun ballarí d'aquí de la comarca del Baix Empordà que també es pot fer ballant aquesta marxa.
0: Exacte.
1: Aida, entre altres, la marxa, diguem-ne, és l'activitat central d'aquesta jornada, però també hi ha altres activitats que organitzeu, no?, al llarg del matí.
0: Sí, són molt xules. Durant les inscripcions, que són de 8:30 a 9:30, l'equip de la policia local de Platja d'Aro ens deixa un cotxe i els més petits, i els grans també, si volen, podran veure què tal és aquest cotxe, podran veure'l de dins i és molt xulo. I després, un cop acaba la marxa, cap a les 11, que ja calculem que tothom pot haver arribat, comencem amb tres activitats dirigides, una amb el grup MIFAS, que és com uns recorreguts adaptats amb cadira de rodes que el podrà fer tothom. Després fem una dansa, un jazz fit, em sembla que és un jazz fit, crec que és, bueno, pues és una activitat de dansa molt, molt xula, i després fan ioga a les 2, a la 1. Una activitat de ioga per tothom.
1: A part tenim
0: durant tota l'estona, tot el matí hi ha un servei de bar i hi ha un racó de la calma per les persones que necessiten, doncs, allunyar-se una mica del barullo i tal, i tenim activitats pels més petits també.
1: Comentaves ara que compteu que a les 11 ja haurà arribat tothom de la marxa. És que no sé si ho han dit, a quina hora comença la marxa i des d'on surt?
0: Sí, 9:30 des de la plaça Poeta Sitjà de Castell d'Aro, des d'allà on estan les escoles velles.
1: El recorregut, entenc que et circular, comença i acaba allà mateix?
0: Sí, comença i acaba allà mateix.
1: Si hi ha algú que es vulgui inscriure en aquesta marxa o també alguna de les activitats en cas que hi hagi també inscripció prèvia, com ho pot fer?
0: Doncs ho pot fer a través de, bueno, online, que si van a l'Instagram, per exemple, de Bioautisme, hi ha l'enllaç, hi ha un cartell i allà hi ha l'enllaç, o presencialment el mateix dia hi haurà unes taules i així allà la gent s'hi pot inscriure.

0: Són ja, com comentaves, 12 edicions d'aquesta marxa. Cada any la sensació és que hi ha més participants any rere any. No sé què us diu la gent, què us diuen els participants.
1: Doncs mira, és un dia que, bueno, jo organitzar una marxa és molta feina, és com una festa, llavors estàs molt de temps intentant que tot surti bé, i el dia de la marxa és un dia, per mi és molt bonic, perquè la gent respon molt bé, hi ha com, bueno, es fa esport, per tant hi ha endorfines, la gent està contenta, és una festa, llavors la gent sempre, a mi personalment, sempre m'ha respost bé i estan agraïts, i bueno, jo també, moltíssim, amb tothom que ve, amb els col·laboradors, amb vosaltres, els medis, és com, bueno, però és un dia molt bonic, no et puc dir res més, per mi és molt emocionant, és emotiu, la gent et respon bé.
0: Els participants, la gent que ve, acostuma a venir de la comarca o també venen de més lluny?
1: Bueno, venen de tot arreu, perquè com que Bioautisme abarca tota Catalunya, la gent, tant venen gent que coneix Bioautisme i gent que coneix la marxa també, o sigui que no, ve gent de tot arreu.
0: Em comentaves abans que això, que és una jornada molt bonica, has puntualitzat si el dia acompanya també. Patiu pel temps o de moment teniu bones previsions?
1: No, de moment sembla que tinguem bones previsions. De fet, no, és que quasi que no em preocupa gaire, perquè si no, doncs ja ens adaptarem sobre la marxa. Però les últimes edicions han tingut bon dia. No sé, suposo que ara estem a mitjans de març, a de maig. Espero que no es posi prou.
0: No, creurem els dits.
1: Creurem els dits, exacte.
0: Parla'ns una mica de la tasca que feu des de Bioautisme, ja no només arreu de Catalunya, sinó més concretament aquí al Baix Empordà.
1: Doncs Bioautisme és una associació que neix amb la finalitat d'ajudar les famílies que tenen persones amb TEA, i no només a les famílies, sinó a les persones amb TEA, i organitzem, a part d'ajut psicològic, fem activitats i intentem fer casals, activitats extraescolars, tot el que podem, perquè som una associació petita.
0: No sé quantes famílies amb infants amb TEA doneu suport. O no ho sabeu?
1: Ara mateix no t'ho podria dir, no, perquè va canviant, no ho sé, no t'ho puc dir. Moltes, per nosaltres són moltes, i qui vulgui venir serà benvingut.
0: No sé si en els últims anys noteu un increment de les famílies que demanen aquest suport, associacions com és la vostra, com Bioautisme.
1: Sí, cada vegada hi ha més gent diagnosticada i cada vegada les famílies necessiten més ajuda. Sí, puc dir que sí.
0: Clar, més gent diagnosticada, què significa? Que hi ha més gent ara que té el TEA o que se li diagnostica el TEA?
1: Això és de la gran incògnita, perquè et podria dir que quan jo era petita, ara mateix et podria dir que a la meva classe potser hi hauria algú que tindria un autisme, però clar, no es diagnosticava. No t'ho sé dir si hi ha més gent amb TEA, això t'ho diria un tècnic, no t'ho sé dir, però que hi hagi més gent diagnosticada, sí.
0: Clar, entenc que dins del propi TEA, dins de l'aspecte autista, hi ha diferents nivells, diferents graons, diguéssim, d'aquest trastorn.
1: Sí.
0: S'ha de tractar cada cas individualment, diguéssim, o hi ha uns estàndards, diguéssim, de com s'ha de tractar en general una persona amb autisme?
1: Bueno, dintre de l'aspecte hi ha uns factors comuns que la majoria, molt gran part de les persones que tenen TEA tenen, però sí que és veritat que és cada cas és individual, com tu ets en Joan i jo sóc l'Aida. Això cada persona es tracta individualment.
0: I la gent amb aquest trastorn, quan ve a la marxa, també la veieu? Perquè clar, el que imaginem des de fora per la gent que té el trastorn de l'espectre autista és que molta gent, molt soroll, els molesta, no sé si és un tòpic o no, ja em corregiràs, Aida.
1: Sí.
0: En una marxa on hi ha, com bé deies, cada vegada més gent, es senten còmodes en aquell entorn?
1: Doncs per això tenim el racó de la calma, per si alguna persona que tingui autisme es sobrepassa, pugui anar al racó de la calma i estar tranquil.
0: Aida García, fins aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí. No sé si vols fer una última crida per si encara hi ha gent que es vol apuntar en aquesta marxa inclusiva de diumenge aquí a Castell d'Aro.
1: Doncs que s'animin, que ens vinguin a veure i que s'ho passaran molt bé. És un dia on disfrutaran, faran esport i faran una molt bona causa.
0: Doncs, Aida, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica la marxa que organitzeu diumenge, les activitats que també fareu a la plaça Poeta Sitjà de Castell d'Aro. Que vagi molt bé, que el dia acompanyi, creurem els dits, com hem dit abans, i a veure si hi ha algun ballarí que s'apunta a fer-la ballant o no al final, com bé hem dit. Moltes gràcies, Aida, i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: Falten 2 minuts perquè siguin 8:45 del matí. Nosaltres comencem l'apartat més informatiu d'aquest supermatí. Ampliarem els titulars que us hem explicat fa una estoneta aquí en directe al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Bacú. I comencem aquest informatiu explicant-vos que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha fet balanç de les reparacions dutes a terme a les instal·lacions de fins a 11 municipis de les comarques gironines després dels desperfectes causats pel temporal Harry del passat mes de gener. En total s'han destinat 3,9 milions d'euros, dels quals més de 3 milions han estat exclusivament per la depuradora de Palamós. La Diputació ha avançat la data prevista per a la tornada del funcionament normal d'aquesta depuradora, que fa uns mesos es col·locava més enllà del mes de juliol. Maria Alzina, què ens pots explicar més d'aquesta notícia?
1: El president de la Diputació de Girona i del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, explica que ara la data prevista és a finals del mes de juny, encara que van amb molta cautela.
2: Varen dir, això no estarà reparat totalment fins al mes de juliol. I ara comptem, amb tota la cautela, i ho dic amb tota la cautela, perquè no saps si demà ens passa una altra llevantada o ens passa alguna altra desgràcia. Pensem que a finals de juny l'EDAR podria funcionar amb el tractament complet, amb la càrrega contaminant reduïda a l'ordre del 95%, és a dir, absolutament reduïda.
1: Les reparacions de la desena d'instal·lacions restants, entre les quals s'hi troben les de Begur i Pals, han estat més senzilles d'efectuar. En canvi, el col·lapse total que va viure la depuradora de Palamós ha obligat a reformar-la gairebé íntegrament, ja que amb les inundacions el nivell de l'aigua va fregar els 2 metres d'alçada a l'interior de l'equipament. A més, uns dies després del temporal Harry es va registrar una desconnexió d'un emissari submarí a 600 metres de la platja de Castell i a 23 de profunditat, amb afectacions a la costa de Palamós. Lluís Sala, gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, explica que va cedir una peça col·locada el 2020, després del temporal Glòria, així que ara se n'ha encarregat una de més resistent. Des del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona asseguren que el principal motiu d'aquests desperfectes, que van afectar principalment la depuradora de Palamós, és la reiteració d'aiguats i temporals. Al Baix Empordà, per Sant Esteve, ja hi va haver precipitacions intenses, així que l'arribada del temporal Harry, en menys d'un mes de diferència, no va permetre ni als aqüífers ni al sol absorbir la quantitat d'aigua que va caure entre el 19 i el 20 de gener.
0: L'atur ha baixat un 3,78% a les comarques gironines durant l'abril i el mes es tanca amb 1.052 desocupats menys. Les vacances de Setmana Santa que s'han encavalcat entre març i abril i que marquen l'inici de la temporada turística ha contribuït a generar l'ocupació i a reduir aquesta xifra d'aturats, Maria.
1: El descens de l'atur té una explicació clara. Les vacances de Setmana Santa, que marquen l'inici de la temporada turística i que aquest any s'han encavalcat entre els mesos de març i abril. El sector turístic i també el comerç ja han començat a contractar personal perquè s'allargui durant l'estiu i això, de fet, es fa evident quan es passa la lupa per diferents sectors, perquè el de serveis, que inclou hotels, restaurants i botigues, han reduït en 860 desocupats. En paral·lel, la resta de sectors, encara que força lluny d'aquesta xifra, també tanquen el mes a la baixa. La indústria ha reduït 50 desocupats durant l'abril, la construcció al seu torn ho ha fet en 57 i l'agricultura en 18. A més, durant el darrer mes també hi ha hagut 67 persones sense feines anteriors que s'havien apuntat a llistes i que han començat a treballar. Arreu de Catalunya l'atur ha baixat un 2,77% i per demarcacions, a Barcelona la reducció ha estat del 2,5%, a Tarragona del 3,8% i a Lleida del 2,6%. El descens de l'atur de retruc també ha permès que les comarques gironines tanquin l'abril situant-se per sota dels 27.000 desocupats. En concret, la demarcació ara té 26.815 persones que busquen feina. Són 1.731 menys que l'any passat. De tots els desocupats, la majoria es concentra en el sector serveis. El terciari el segueix la indústria, la construcció i l'agricultura. Per últim, a comarques gironines hi ha 2.269 aturats a qui no els consten feines anteriors. Més de la meitat dels aturats, en concret el 57%, són dones. L'estadística del Ministeri també recull que, de tots els qui busquen feina a comarques gironines, hi ha 1.859 desocupats que tenen menys de 25 anys.
0: A més de continuar reduint atur, aquest abril també es tanca amb més llocs de treball a les comarques gironines.
1: perquè, segons recullen les dades d'afiliació de la Seguretat Social, el territori ha creat gairebé 11.800 llocs de treball. En concret, n'han estat 11.712. L'estadística del Ministeri d'Inclusió recull que a les comarques gironines hi ha 379.443 afiliats. Són un 3% més en comparació amb el mes de març. I si es tira un any enrere en el calendari, també per damunt de les xifres que hi havia aleshores. En concret, en 100.396 afiliats més, cosa que si es trasllada en percentatge representa un augment d'un 1,99%. I més enllà de l'atur i l'afiliació, en aquesta equació hi ha una tercera variable, els contractes de feina. En aquest cas, les dades evidencien com la contractació arran de Setmana Santa i l'inici de la temporada s'ha repartit força entre el mes de març i abril, perquè durant aquests dos mesos gairebé s'han rubricat els mateixos contractes. En concret, a l'abril se n'han signat 23.636, que són tan sols 22 més que durant el mes de març.

0: El govern preveu un decret per agilitzar la creació d'habitatge als municipis rurals. També crea el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Rural adaptat als pobles petits. El decret inclou mesures per gestionar millor el sòl no urbanitzable i impulsar la transició energètica al territori. Marta Castany.
1: Al Baix Empordà, 25 municipis es podran beneficiar d'aquest nou decret del govern. La mesura vol facilitar l'arrelament de la població i impulsar l'activitat econòmica en aquests territoris. El nou marc normatiu aposta per simplificar els tràmits urbanístics i vol reduir la burocràcia que afronten els ajuntaments petits. L'objectiu és adaptar la normativa a municipis amb menys recursos tècnics i humans. Una de les principals novetats és la creació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Rural. Aquest instrument permetrà fer planejament en procediments més simples i flexibles. També reduirà la documentació exigida i escurçarà els terminis de tramitació. El decret també incorpora mesures per facilitar la gestió del sòl no urbanitzable. Es crearà un inventari d'edificacions que es podran rehabilitar per a habitatge o activitats econòmiques. Finalment, el decret impulsa la transició energètica als municipis rurals. Es promou l'ús d'energies renovables i millores d'eficiència energètica. Amb tot plegat, el govern vol facilitar el desenvolupament equilibrat del territori. Per tant, diferents municipis del Baix Empordà podran aprofitar les noves eines per facilitar habitatge i dinamitzar l'economia local.
0: I un treballador ferit en caure-li una paret a sobre a Tamariu i traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Berta.
2: Un treballador ha resultat ferit aquest matí a Tamariu després que li caigués una paret a sobre mentre treballava. L'avís s'ha rebut cap a les 9 del matí quan l'operari ha quedat atrapat sota l'estructura. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 5 dotacions dels bombers, 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i un helicòpter medicalitzat que han activat un ampli dispositiu de rescat. Els bombers han aconseguit alliberar el treballador, que ha estat atès in situ pels equips sanitaris abans de ser evacuat. Finalment, l'home ha estat traslladat en un estat menys greu a l'Hospital Universitari de Girona, Doctor Josep Trueta. Les causes de l'accident no han transcendit i es continuen investigant.

0: Un total de 48 redaccions finalistes i 7 alumnes premiats marquen la novena edició del Premi Tom Sharp de Palafrugell. L'acte de lliurament es va celebrar aquest dimarts, al matí, al Teatre Municipal. El concurs s'adreça a alumnes de quart d'educació secundària obligatòria i primer de batxillerat dels centres educatius del municipi. En aquesta edició, 5 estudiants de secundària i 2 de batxillerat han rebut reconeixement. Ferran Castelló.
1: Els premis volen fomentar el coneixement de la llengua anglesa i incentivar la lectura entre els joves. També mantenen viu el record de l'escriptor anglès Tom Sharp, molt lligat al municipi. Com a novetat, les redaccions s'han fet a mà i davant del professorat. La mesura reforça el caràcter presencial del concurs i garanteix l'autoria dels textos. Els participants han hagut d'escriure en anglès, amb un to humorístic i sarcàstic, seguint l'estil literari de l'autor. El certamen combina així l'aprenentatge de la llengua amb la creativitat. A l'acte hi han assistit l'alcaldessa Laura Millán, la regidora d'Educació Marilluisa Teixidor, la presidenta de la Fundació Tom Sharp, Montserrat Verdaguer, i la cap de l'àrea d'Educació, Núria Upí. Els guanyadors de secundària han rebut un trofeu, 100 euros en xecs i 2 llibres de l'autor. Els de batxillerat han estat premiats amb un trofeu, 125 euros en xecs i 2 llibres.
0: L'Oncomusic Fest celebra 5 anys, amb 3 dies de programació solidària al Castell de Calonge, Berta.
2: L'Oncomusic Fest arriba al seu 5è aniversari amb una edició ampliada que se celebrarà del 22 al 24 de maig al Castell de Calonge. El festival creix en format i enguany oferirà 3 dies de programació amb accés gratuït per facilitar la participació i reforçar el seu vessant popular. Entre les novetats, el recinte incorporarà 2 escenaris, fet que permetrà donar més continuïtat als concerts i reduir els temps d'espera entre actuacions. El projecte manté el seu objectiu solidari, ja que tots els fons recaptats es destinaran a l'Hospital de Dia Mèdic de Palamós dins la campanya Com a Casa, que vol millorar aquest equipament sanitari i fer-lo més confortable per als pacients. La programació combinarà música i activitats familiars. Divendres s'obrirà amb una nit de versions, dissabte concentrarà propostes familiars i concerts i diumenge es tancarà amb activitats, màgia i una rossada popular. L'Oncomusic Fest es consolida així com una cita solidària i familiar de referència, amb el suport de voluntaris, artistes i institucions del territori.
0: El Festival Primavera Band celebrarà la novena edició a l'Estartit amb una proposta ampliada i més de 5.000 visitants previstos. El Festival Primavera Band va iniciar en tornar a l'Estartit amb la seva novena edició reforçant la programació musical i familiar i ampliant així els seus serveis. Marta Castany.
3: Així és, l'objectiu del Festival Primavera Band és consolidar-se com una de les principals cites del calendari per als aficionats a la vida sobre rodes i a l'estil de vida alternatiu. En aquest context, la trobada preveu reunir més d'un miler de vehicles camper, entre autocaravanes i furgonetes adaptades que tornaran a situar-se com a eix central de l'esdeveniment, mentre que l'organització calcula una assistència pròxima a les 5.000 persones durant la jornada principal, fet que reforça el seu paper com a punt de referència dins del sector. A més, el festival introdueix novetats en l'àmbit logístic, ja que amplia les opcions d'allotjament amb la incorporació de bungalows dins el mateix càmping i, paral·lelament, habilita entrades de dia pensades per als visitants que vulguin gaudir de la programació sense quedar-se tot el cap de setmana, amb accés a concerts, tallers, activitats infantils i al mercat d'artesania. Pel que fa a la programació, aquesta edició aposta per una oferta musical diversa i adaptada als diferents moments del dia, amb artistes i grups de diversos estils. També es reforça la programació familiar amb noves activitats, espectacles i tallers creatius pensats per als més petits, fet que amplia l'atractiu del festival per a públics de totes les edats. Finalment, el context del sector acompanya aquest creixement, ja que el mercat camper ha registrat una recuperació destacada durant el mes de març del 2026, amb un augment proper a la meitat de les matriculacions respecte a l'any anterior. Una evolució que consolida aquest segment com un dels motors del sector de la mobilitat i reforça l'interès creixent per aquest estil de vida.
0: El Cineclub de Torroella celebra el seu 50è aniversari. En una entrevista al Supermatí, Jordi Bellapart, membre del Cineclub Torroella, ha explicat que aquest mig segle de trajectòria consolida el Cineclub com un referent cultural al territori, amb una aposta clara pel cinema d'autor i la difusió cinematogràfica, Maria.
4: El Cineclub Torroella va néixer l'any 1976 com una secció del Casal del Montgrí. Durant els seus primers anys, el projecte es va beneficiar d'un context de canvi polític i social amb la fi de la censura franquista. Això va permetre projectar pel·lícules fins aleshores prohibides i ampliar l'oferta cinematogràfica.
5: El Cineclub Torroellanc va ser fundat l'any 1976 com una secció del Casal del Montgrí. El Casal del Montgrí és una entitat doncs, que encara funciona molt malament ara actualment ja, però llavors en aquest moment funcionava molt bé. Actualment és un dels més antics de Catalunya. L'any 1983, atenent la seva programació i activitat, la Generalitat de Catalunya li va atorgar el premi al millor cineclub de Catalunya. També actualment fa 50 anys organitza sessions de cinema i altres activitats.
4: L'any 1983, la Generalitat va reconèixer la seva tasca amb el premi al millor cineclub del país, consolidant el seu paper dins el panorama cultural català. Per commemorar l'efemèride del cineclub, ha organitzat una exposició que repassa la seva història. Aquesta mostra es pot visitar a la capella de Sant Antoni a la plaça de la Vila de Torroella. L'espai s'ha adaptat com a sala de cinema, convertint una ermita en un escenari cultural singular, on també s'hi projecta pel·lícules dins de la programació especial de l'aniversari. Un dels projectes destacats és la producció d'un documental commemoratiu. La peça recull la memòria del Cineclub a través de les persones que n'han format part, posant en valor el caràcter col·lectiu del projecte. Actualment, el Cineclub Torroella compta amb un públic fidel especialment interessat en el cinema d'autor. La programació combina pel·lícules en versió original amb propostes més comercials, mantenint aquestes dues línies diferenciades. Segons Bellapart, la branca del Cineclub és la que té més pes actualment, amb una selecció de films més intel·lectuals i selectius pensats per a un públic exigent.

0: Palafrugell inicia el centenari de Modest Cuixart amb una nova exposició al Museu del Suro. La mostra Cuixart, Natura, Mite i Memòria s'inaugurarà aquest dissabte i es podrà visitar fins al 26 de juliol. Proposa una mirada íntima sobre una de les figures destacades de l'art català del segle XX, Ferran Castelló.
1: L'exposició presenta una trentena d'obres que recorren la connexió de Cuixart amb la natura, el cosmos i la memòria present. El visitant hi trobarà formes vegetals, signes simbòlics i composicions geomètriques que transformen el paisatge en un univers propi. La proposta mostrarà com l'artista combina abstracció i figuració, així com realisme i surrealisme per crear un llenguatge visual singular. Les peces no representaran només la natura, sinó que la reinventaran des d'una mirada emocional i simbòlica. La mostra ha estat comissariada per la historiadora de l'art Raquel Medina Vargas, especialista en les segones avantguardes catalanes. El recorregut es repassa des dels inicis de Cuixart fins a la seva etapa de maduresa creativa, ja establerta a Palafrugell. La inauguració serà dissabte, a les 7 de la tarda. L'acte inclourà servei de cangur i interpretació en llengua de signes catalana. La programació també incorporarà visites guiades, activitats familiars, conferències i projeccions audiovisuals.
0: I per acabar l'informatiu, un apunt d'esports, i és que Daria Kasatkina guanya el Catalonia Open Sol gironès després d'imposar-se en una final molt disputada i condicionada pel vent, que s'ha acabat resolent en 3 sets després d'una remuntada treballada. La jugadora ha superat Tamara Kopskarp en un duel llarg i exigent, en què el marcador ha reflectit una gran igualtat fins als últims jocs, mentre que les condicions meteorològiques han influït de manera clara en el ritme del partit. Tot i perdre el primer set, Kasatkina ha sabut reaccionar amb determinació, ja que ha adaptat el seu joc a les circumstàncies i ha gestionat millor els punts decisius, fet que li ha permès capgirar el resultat i assegurar la victòria final. A més, amb aquest triomf, la tenista suma el nou títol de la seva carrera professional i alhora confirma el seu nivell competitiu després d'haver estat entre les millors jugadores del rànquing mundial en etapes anteriors. I fins aquí el repàs informatiu d'aquest matí de dimecres 6 de maig del 2026. És moment ara per fer la secció dels dimecres que ens porta, com sempre, Francesc Pruneda, avui amb Maria Alzina.
2: I nosaltres, com sempre, abans d'acabar aquest supermatí de dimecres, hem d'anar fins l'espai i, com sempre, ens acompanya en Francesc Pruneda. Bon dia, Francesc, què tal?
3: Hola, molt bon dia, molt bé.
2: Després d'allò de tornar del pont aquest de maig, vull dir, un altre cop a la feina.
3: I tant, però sempre van bé aquests punts.
2: Exacte. Avui crec que tenim una secció bastant interessant perquè ara parlàvem, no? Aquest mes de maig, en tema de visualització de planetes, com estem? Aquest mes de maig crec que és bastant bo, eh?
3: Doncs sí, la veritat és que és bastant bo, ja que comencem doncs, aquest mes, doncs anem a repassar quins planetes es poden veure, que en resum són tots. De poder-se veure, es poden veure tots els 7 planetes, comptant la Terra ja serien els 8, doncs els 7 planetes es poden veure, tot i que es puguin veure, i això és una cosa que ja he comentat altres vegades en altres seccions, que es puguin veure no vol dir que es puguin veure bé. Mm-hmm. És una gran diferència. De fet, dels, sense comptar la Terra, dels 7 planetes que tenim, 5 es poden veure a simple vista. 2 necessitem prismàtics o telescopis, si no serà impossible de veure'ls a simple vista, tot i que, evidentment, per xarxes, i això és una cosa que també sempre critico una mica, es diu, es podran veure doncs, aquests planetes. Bé, si ens diuen que es poden veure, per exemple, Urà i Neptú, tingueu present que no es podran veure. Almenys a menys a simple vista, no. Però sí que amb prismàtics o telescopis, si sabem on mirar, doncs sí que es podrien veure. I és el que anirem a comentar avui.
2: Mm-hmm. D'acord, doncs comencem pels primers planetes del sistema solar. Els podrem veure a simple vista o ens caldrà allò equip per poder-los veure?
3: De fet, si me permets, en comptes d'anar per ordre, Mercuri, Venus, Terra, tal, doncs us separaré d'una altra manera, que són els que es poden veure la primera part de la nit i la segona part de la nit. És a dir, els que podem veure al vespre i els que podem veure a la matinada. A veure, evidentment, podríem dir, doncs, ens quedem tota la nit a la intempèrie, però, si som realistes, el vespre és quan més còmode és i després, abans que la sortida del sol, a la matinada, si ens allevem bastant aviat, doncs també seria l'altre moment que podem veure. I, de fet, tota la nit, ara no tenim cap planeta que es pugui veure tota la nit, mm-hmm. Per tant, ho separarem d'això, al vespre i a la matinada. De fet, a la matinada, abans de la sortida del Sol, podrem veure 4 planetes i els altres 3 es poden veure al vespre, justament després de la posta de Sol. Mm-hmm. I comencem pels del vespre. Són els més còmodes, ja que
2: allargues
3: general,
2: el dia.
3: Estem desperts. Sí. Exacte, allargues el dia, i més ara, que justament el sol s'està ponent cada vegada més tard.
2: I que sí, està bé, vull dir, a nivell de temperatura no era com a l'hivern, quan volíem anar a veure allò, fenòmens de pluja d'estels i així, sinó que ara sí està bé. Ara sí.
3: Totalment
2: està
3: d'acord.
2: Agradable.
3: Però els que estan adentrats una mica en l'afició, t'ho diran justament el contrari.
2: Sí?
3: A l'estiu no ens agrada gaire sortir a observar, per un motiu molt simple. A l'estiu tenim molt poques
2: massa
3: hores de nit.
2: I potser
3: clar,
2: massa
3: llum,
2: il·luminació, no? Vull dir,
3: sí, bé, evidentment a la zona on estem a l'estiu hi ha més contaminació lumínica que no pas a l'hivern, però independentment d'aquest fenomen, que hem de tenir en compte que a l'estiu, negra nit, hem d'esperar ben bé sí, 11 quarts de 12, i quan a quarts de 5 ja comença
2: a aclarir-se
3: una miqueta el cel. A l'època que em dedicava més a fer fotografia astronòmica, l'estiu era complicat, perquè realment disposava de molt poques hores, entrem poques hores, 4 hores, bones.
2: Sacrifiquem comoditat.
3: Per tant, a l'hivern sempre és millor.
2: Sacrifiquem comoditat per veure millor allò al cel, a l'hivern.
3: Exacte. De fet, a l'hivern ens encanta, perquè clar, a les 6 ja és negra nit, a les 7 podem estar fent fotografies, és més còmode, és més còmode. Però bé, per la resta dels mortals, sí que és veritat que ara aquestes temperatures són més agradables per poder veure els planetes, i justament al vespre, ben bé, després de la sortida, de la posta de sol, perdó, després de la posta de sol, i justament cap allà on s'està ponent el sol, o sigui, mirant cap a l'oest, tenim tres planetes. Tenim Júpiter, Venus i Urà. Començo per l'últim. Urà és el que ara, que en aquest moment està més a prop del sol. Mm-hmm. Això ja dificulta la seva observació, i a més, Urà, com us comentava, no es pot veure a simple vista. Necessitaríem prismàtics o telescopi i mirar exactament cap a la ubicació test. Per tant, Urà, tot i que tècnicament és visible, descartem-lo. Necessitaríem un horitzó oest molt, molt pla, sense cap mena d'obstacle o muntanyes molt baixes, i realment anar a apuntar ben bé allà on sabem que està. Per tant, tot i que és visible i que les cartes estel·lars ens diuen que és visible, doncs, sincerament, no ho podrem veure. Però, ben bé sobre d'Urà, hi ha la contrapart, que hi ha els dos planetes més visibles ara actualment, que són Venus i Júpiter. De fet, cap a l'oest, ara veurem dos punts molt brillants. Un que destaca moltíssim, molt brillant, molt bèstia, i a sobre, un que també brilla molt, no tan brillant, però també brilla moltíssim. El més brillant és Venus, i el que tenim més a sobre és Júpiter, que ja s'està anant, així van passar l'oposició de Júpiter, que em van comentar fa unes setmanes, i ara ja s'està començant a anar més cap a l'oest, i cada vegada es veurà més baix, i si miréssim a través de telescopi, cada vegada ja l'aniríem veient més petit. Per tant, tenim a l'oest Venus, descarat, brilla moltíssim. De fet, després del Sol i de la Lluna és el que brilla més. Uh-huh. I Júpiter, que també és l'altre planeta, que també brilla moltíssim. Per tant, els dos planetes més potents els tenim a l'oest després de la posta de Sol. Uh-huh. Venus i més amunt, Júpiter.
2: I per tant,
3: les primeres hores de la nit...
2: Uh-huh. Els podem veure a ull nu,
3: sí?
2: Eh?
3: Sí, a ull nu es veuen, però descaradíssims. Realment, després de la posta de Sol mirant cap a l'oest... ressalten moltíssim, no tenen pèrdua. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha vegades diem, mira, dues estrelles molt brillants. No,
2: són planetes.
3: Júpiter, més amunt, i Venus una mica més avall. Okay. Venus es pon abans, i Júpiter encara ho veurem unes quantes hores, les primeres hores de la nit, fins a mitjanit, tranquil·lament encara Júpiter es pot veure.
2: Mm-hmm. I per aquells que siguem matiners, allò que ens agradi sortir a passejar ben aviat, allò que encara no ha sortit el sol... Podem veure també planetes a ull nu?
3: També podem veure planetes.
2: O necessitem allò...
3: De fet, tinc un molt bon company d'afició, que és pastisser, és que ell sempre m'explica que els planetes els veu a matinada abans d'anar a treballar, perquè se lleva molt, molt aviat. Doncs tenim quatre planetes a la matinada abans de la sortida del sol. Clar, també tinguem en compte que tenim alguns que estaran molt a prop del sol i serà més difícil de veure, i a mesura que estiguin més lluny del sol serà més fàcil de veure. De fet, el que està més lluny del sol és Neptú, però Neptú encara pitjor que Urà. O sigui, Neptú és l'últim planeta del sistema solar, està molt lluny, de fet, perquè ens en fem una idea. Tot i que Neptú és 4 vegades més gran que la Terra, uh-huh, està 40 vegades més lluny de la Terra que no pas el Sol. Realment està molt, molt lluny. Sí que és veritat que amb telescopi es pot veure fàcilment, però es veu un puntet blavós. De fet, hi ha una anècdota que Galileu va veure Neptú ja al voltant de l'any 1600 a través del seu rudimentari telescopi, però no sabia que era Neptú. És a dir, va mirar a través del telescopi, estava mirant justament Júpiter, que era un planeta que sí que el tenia bastant ben controlat, com dèiem, es veu a simple vista, i va registrar una estrella blavosa que no havia vist mai al costat, doncs, de Júpiter. Posant en programes informàtics de simulació astronòmica, posant aquelles dates i apuntant a Júpiter, doncs sabem que aquella estrella blavosa que va veure era Neptú. El que passa que ell, evidentment, no sabia que allò era un planeta. De fet, Neptú, el seu descobriment va ser un èxit brutal de les matemàtiques. Neptú es va descobrir primer sobre el paper que no pas observacionalment. Es va veure que l'òrbita d'Urà no era perfecta, que tenia una sèrie de pertorbacions, i la pregunta que es van fer els científics va ser: què pot causar aquestes pertorbacions? No serà que hi ha un altre planeta que les tira? Amb aquesta premissa van calcular quina massa havia de tenir aquest planeta i on havia d'estar, i quan van tenir els càlculs fets, recordem que no tenien calculadores científiques en aquell moment, per tant, els càlculs van tardar una miqueta a fer-se, però un moment, quan els van tenir fets, van dir, vale, sabem que ha d'estar aquí. Van observar i en mitja hora el van trobar.
2: Ostres!
3: I el van trobar, a més, dos equips per separat, per això també hi ha una mica de...
2: Discussió a veure qui el va trobar primer, no?
3: Sí, discussió històrica a veure qui l'ha trobat primer, i si busquem qui va descobrir Neptú, sortiran dos equips, un francès i un anglès, que el van trobar en pocs minuts de diferència. Però bé, tornant a l'actualitat, Neptú, com dèiem, doncs es podria veure a la matinada bastant alt en el cel, el que passa que, com us deia, hauríem d'apuntar exactament allà on està amb telescopi o prismàtics, millor telescopi, amb prismàtics sí que el podríem veure, i després, més a baix, tindríem tres planetes seguits.
2: Ostres.
3: De més amunt a més avall, o sigui, de més fàcils de veure a més difícil, tindríem Saturn, Mart i Mercuri. Mercuri està molt, molt, molt a prop del Sol, i a més és molt, molt petit. De fet, Mercuri té més o menys la mida de la nostra Lluna. Per tant, Mercuri ara encara no serà visible, ens hem d'esperar que s'allunyi una miqueta més del Sol. Seria visible, però és extremadament difícil. Consell amb experiència, no es veurà bé. O no es veurà. Però Mart i Saturn sí que ja es poden veure. Saturn, després, si fèiem un rànquing de que Venus és el planeta que es pot veure més i Júpiter el segon, Mart i Saturn estan a la part com el tercer. Ostres. I també dependrà a veure quan està més a prop Mart o quan està més a prop... no està més a prop Saturn que Mart, però hi ha moments que es pot veure més brillant Saturn i hi ha moments que es pot veure més brillant Mart. I Saturn, doncs, es veu a la matinada una estrella brillant, important, que destaca sobre la resta. I Mart també es veu que no tan brillant, però una particularitat que Mart a mi m'encanta personalment, i és que té un color vermell intens que destaca molt. Ressalta molt. No és una estrella vermella, sinó que és una estrella en vermell, es diu un vermell intens, un vermell sang, un vermell que destaca molt, i és una cosa que a mi personalment de Mart doncs sempre m'ha agradat molt. I sí, es pot veure aquest color vermell i s'entén perquè se li diu justament el planeta vermell. I també, evidentment, ens fa pensar doncs, per què li van posar aquest nom. Mart, el déu de la guerra, el sang, força, merders, problemes.
2: Sí, violència.
3: I és que realment aquest... Sí, bàsicament, el déu de la guerra. I realment aquest color vermell intens, doncs, si ens situem a la mitologia grega, greco-romana, doncs, s'hi fa pensar, sí, aquest color vermell intens pot donar una visió com de mal rotllo, podríem dir, de males trobances. No deixa de ser curiós, hi ha un documental dels anys 80 que es diu Cosmos, de l'astrònom Carl Sagan, que hi ha un capítol, és una sèrie de 13 capítols, hi ha un capítol que es diu Cel i Infern, i justament parla de Venus i de Mart. Venus, que és el planeta que a simple vista és preciós, brilla molt, és la deessa de la bellesa, Venus, l'Afrodita dels grecs i els romans, doncs Venus, la bellesa, l'amor, la fertilitat, exacte, que no sortia la paraula. I després tenim Mart, que és el déu de la guerra, sang, força, violència, mal rotllo.
2: Sí.
3: Però, astronòmicament parlant, Venus és un infern, ja vam comentar-ho, hi ha temperatures de 500 graus a la superfície, el plom és líquid, horrible, i en canvi Mart és el lloc més semblant a la Terra en tot l'univers que coneixem. Ja no en el sistema solar, en tot l'univers. Podríem estar a la superfície de Mart amb un vestit espacial no gaire complicat, perquè tenim una gravetat inferior a la Terra, però similar. Hi ha una pressió atmosfèrica també inferior a la Terra, però es podria suportar relativament bé. No deixa de ser curiós com l'astrologia i l'astronomia, en aquest cas,
2: no
3: xoquen, però d'una forma totalment brutal. dóna'm per viure, dóna'm 10 Mart abans que un Venus.
2: Exacte.
3: Directament.
2: Doncs, Francesc, amb aquestes reflexions quedem. I això, vull dir, fem aquest exercici, no?, de veure els planetes durant aquest mes de maig, que jo crec que és força interessant, com a mínim aquests que podem veure en el nostre cel allò de capvespre o també d'aquesta matinada. Moltes gràcies i ens tornem a trobar dimecres que ve. Que vagi bé.
3: Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: estem a punt d'entrar ja a l'últim minut del supermatí d'aquest matí de dimecres 6 de maig del 2026, un supermatí en el qual us hem explicat, entre altres temes, que la Diputació de Girona preveu que la depuradora de Palamós torni a operar amb normalitat a finals de del mes de juny i que l'atur ha baixat un 3,78% a les comarques gironines durant l'abril i el mes es tanca amb 1.052 desocupats menys a la demarcació. I també que el govern aprova un decret per agilitzar la creació d'habitatge als municipis rurals, i aquí al Baix Empordà n'hi ha més d'una vintena. A l'entrevista d'avui hem parlat amb la presidenta de Bioautisme, Aida García, sobre la marxa inclusiva i també la resta d'activitats que han organitzat per aquest diumenge a Castell d'Aro, i com cada dimecres ho hem acabat tot parlant amb Francesc Pruneda. Abans de marxar, però, Isaac Vilà, una última previsió del temps per aquest matí de dimecres.
1: Dimecres, altre cop inestable al Baix Empordà. Avui esperem més afectació. Comencem el dia amb aquests núvols baixos que s'aniran trencant i a partir del migdia i tarda tornaran a créixer nuvolades per l'interior del nord-est, del nord-oest, i tindrem tempesta. Possibilitat de tempesta amb algun gra de calamarsa i amb intensitats fortes. Ara mateix la temperatura és més baixa.
2: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Hi ha un moment
7: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
0: perquè saps que no ho entendràs,
7: perquè et canses d'esperar
0: i de no saber exactament què estàs pagant.
8: I si fos fàcil?
0: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
7: sense sorpreses.
0: Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
11: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
12: De debò? On has anat?
11: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
13: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
14: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
15: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oh, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? I jo, sí, ai, que alegria, ara te pongo cara cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja he d'explicar.
16: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
17: Amb Joan Bosch.
16: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
18: La millor música del món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Lapés.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

Doncs vinga, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Reliquia. Sona Capital, Rosalía.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com. Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
6: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
7: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
6: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
7: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
8: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: La ràdio de l'Empordà. Capital.
13: Ens anem fins a l'Òver, el disc de Taylor Swift, i n'escoltem aquest Cruel Summer.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi. Messi.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Obrim pel barri i es comenta un dels grans treballs de la Ludwig Band i en presentem aquesta cançó que ens encanta. És la primera del disc, es diu El teu amor.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Tens calefacció de gasoil la casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.
8: Ràdio Capital també a les xarxes.
6: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
9: No fighting. We got the refugees. No fighting.

La bona música que continua sonant a la ràdio de l'Empordà. Ara mateix obrint Fine Line, el segon treball d'estudi de Harry Styles. Ara trobem aquesta cançó. Boníssima, es diu Golden.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Doncs vinga, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Relíquia. Sona Capital, Rosalía.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Cuarto Azul, això es diu Superestrella.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12. Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
8: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
9: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oh, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja és explicat.
10: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
11: Amb Joan Bosch.
12: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
13: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: L'Empordà.
14: També a radiocapital.cat.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 25 anys posant música a l'Empordà.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Doncs seguim aquí a Ràdio Capital posant-li cançó de pel·lícula. Des de 15 Shades Freed arriba Rita Ora al costat de Liam Payne amb aquesta cançó que s'anomena For You.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Hi ha un moment
7: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
6: Perquè saps que no ho entendràs.
7: Perquè et canses d'esperar.
6: I de no saber exactament
7: què estàs pagant.
8: I si fos fàcil?
6: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
7: Sense sorpreses.
6: Parles amb persones i saps en tot moment
7: què tens contractat.
6: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran rebella de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
12: De debò? On has anat?
11: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
13: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
14: Més econòmic del que et penses.
13: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
14: del nostre web,
13: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
14: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
13: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
14: La millor música del món.
7: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
15: Sí, aquesta també ens agrada.
7: Ràdio Capital.
14: La ràdio de la

0: Ràdio Capital. Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
1: La tapa blava d'Aitana, amb aquesta cançó que es diu 6 de febrero, sona Capital.

Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
1: La producció de Kevin Parker dels Tame Impala en aquesta cançó espectacular, una de les millors del seu treball, això s'anomena Dràcula.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
1: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
9: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
10: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
11: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
12: Amb Joan Bosch.
13: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
14: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
15: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
16: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
17: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
18: La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
19: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
20: Avui una jornada plenament assolellada.
15: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
5: Ràdio Capital.
15: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
0: La ràdio de l'Empordà, capital.
2: Aquest estiu viu lo fort al Festival Lídaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Lídaca, l'estiu comença aquí.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
5: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972-850155 o entra a nimbustelecom.cat.
6: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
7: La ràdio de l'Empordà.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Avui comencem amb dues bones notícies. La primera, el preacord a què han arribat els treballadors de Girona Més Neta per desconvocar la vaga d'escombraria just abans de començar Temps de Flors a Girona aquest cap de setmana. La segona, la Unió Europea manté les 27 banderes blaves que ja teníem a les platges de la Costa Brava i, com diria aquell, ens omple d'orgull i satisfacció.

0: 27 banderes d'un color blau preciós. És a dir, ni una més ni una menys. Això no és un rànquing, és un seguim bé, no toquem res. És quan neteges el pis i dius perfecte, ja no cal tornar-hi fins l'any que ve. Per tant, oficialment la Costa Brava té les millors platges de Catalunya. També ajuda a que l'aigua aquí en aquesta zona estigui una mica més freda, així la gent entra, surt ràpid i no embruta tant. I ara la gran pregunta. Quina és la millor platja de la Costa Brava? La de sempre, la secreta, o aquella que no direm el nom perquè després s'omple? Quin és el vostre racó preferit?
1: 972 313 702.
0: Aquesta mateixa pregunta la contestaran d'aquí uns moments l'escriptor Martí Gironell, l'Albert Fort, el líder de l'orquestra Diversiones, i els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. Som-hi, va!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3
1: 96.2
0: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3
1: 96.2

0: Continua cantant, Martí, continua cantant.
1: Ah? No, home, no, que ja prou que plou cada dia un raig, no facis que diluvi si canto jo. Bona tarda.
0: Que, bona tarda, és que el sentia mentre estava sonant aquesta cançó que sé que li agrada.
1: I home, perquè veure Natalie Imbruglia, el torn aquest, ens ha tocat bastant de punxar-la i és bona, és bona.
0: Molt bé. Doncs ara mateix és el torn de...
2: Martí Gironell.
0: Els dies que jo no puc fa de 4 a 7, ell.
1: Oh, ja saps.
0: Digues.
1: Ja saps que m'agradaria molt poder-ho fer, perquè sempre em recompon això de la ràdio, de no...
0: Tu, algun dia
1: de
0: que...
1: no posar-hi un peu, però...
0: Escolta una cosa, jo l'altre dia ho estava pensant. Algun dia que no sé, que hagi d'anar al callista, no podries fer el programa.
1: No, perquè jo no tinc la gràcia que tens tu.
0: No, no, i tant que tens gràcia.
1: No.
0: No.
1: És veritat, o sigui,
0: no.
1: Em costaria molt substituir Joan Bosch i Costa.
0: Ai, exacte. Tu, saps què va molt bé per, en comptes d'anar al callista, el que passa que no en trobo? Són aquests, has vist aquests peixicos, aquests peixos petitets que et van menjant tota la merda que tens al peu?
1: Això, jo vaig fer-ho, això. Va? Ah. Nosaltres... a Tailàndia.
0: Sí, jo també, però aquí no ho trobo.
1: Fa molts anys, i vam anar-hi, vam posar els peus amb remull allà amb un...
0: I què?
1: Amb un... això, amb una... Bé, home, la sensació és molt agradable. De...
0: Molt.
1: Es diuen gavarruba, em penso,
0: gavarruba.
1: No? Així.
0: Tu, i em van treure tota la merda del peu, així. O què?
1: Però és que no és només això, treuen les palletes tot. I és això, és una sensació molt agradable. Llavors tens, sembla quan surts i treus els peus d'allà i te'ls aixugues i vas caminant, sembla una estona que estiguis com flotant, saps?
0: I tant. Doncs mira, escolta, a les platges de la costa, mira, has vist com he lligat això? A les platges de la Costa Brava no hi ha aquests peixos que et puguin treure tota la merda, les dur... Quins temes? Les durícies, tots aquests... tot això? No,
1: home,
0: no.
1: Però saps per què?
0: Per això
1: perquè
0: semblaves.
1: Ja tenen una bona sorra o unes bones pedres que t'hi ajuda.
0: Clar. Per això ens han donat... No. Clar, si haguessin aquests peixos, no ens donarien 27 banderes blaves, que és el que avui volem...
1: Poca conya, poca conya, ara està molt i molt bé.
0: I tant, molt bé.
1: No ens podem pas queixar, Tenim aquí realment... No sé per què ens en anem a l'altra punta del món quan tenim les millors platges del món aquí.
0: Lo bo i millor. Per exemple, mira, no me'n vull oblidar, no les diré totes, però, per exemple, començant pel nord... Grifeu a Llançà, Llafranc, La Fosca, Torre Valentina, Sa Conca, a més cap a Lloret, a veure, la platja de Lloret, Fanals, Sa Boadella, hi ha la platja de Blanes, Sabanell i Sant Francesc de Calabona. Déu-n'hi-do, eh? Però tu quin és?
1: Sí, no.
0: Quina és la teva platja, la teva platja preferida, la que t'agrada més?
1: Nosaltres fa molts anys ara, ja amb els nens, que anem a la platja de Sant Pere Pescador.
0: Oh, que maca.
1: Que està molt bé perquè és molt ample, no molestes a ningú, vull dir que pots jugar tranquil·lament amb les pales o jugar a futbol o el que sigui, que no molestes a ningú. I a part que pels nens també, i per tu també, et va molt bé perquè vas caminant, quan entres a l'aigua vas caminant fins, fins a mig mar, com ell qui diu, que t'arriba a la panxa, no? I trobo, sí que és veritat que sempre hi ha una mica de vent i tot plegat, perquè és el que hi ha, però ostres, aquesta amb els nens ens agrada molt. I llavors també hem anat bastant, ara que parlaves de Grifeu, de Llançà, la Farella, que està sortint de Llançà,
0: no hi ha anat.
1: La primera que et trobes abans d'arribar a Port de la Selva. I llavors també n'hi ha una que hi hem anat força, que és la que hi ha allà a Sant Martí d'Empúries, que es diu la platja del Rec, em penso, on a la nit s'hi posa una guingueta que està molt bé allà per sopar allà i tenir els peus a la sorra i després doncs fer un bany nocturn, diguéssim. No?
0: Que maco, que romàntic. T'has posat molt romàntic avui, eh?
1: No, però a veure, per això et dic, la platja per anar amb els nens, platges per anar amb la parella, diguéssim.
0: No?
1: Però vaja, jo, una de les coses que tenim la sort que tenim uns amics de Llançà, que sempre hi ha un o dos dies a l'estiu que ens conviden a sortir amb la seva barca i que ens porten a fer tot el litoral, diguéssim, de Llançà cap al
0: Cap de Creus.
1: I llavors, clar, tens la sort de poder anar a Cales, que només hi arribes nedant, diguéssim, no? Des de la barca mateix, no? la fondegen i llavors tu vas nedant fins allà, clar, allò sí que és un privilegi perquè allà sí que veus realment que estàs al paradís, eh? Perquè són aigües això, fresques, fredes, que és el que busques, que no hi ha pràcticament ningú o potser un parell de barquetes més i realment s'està això com al paradís, no?
0: Sí, sí. Clar, feia conya abans que ens donaven platges blaves perquè, clar, l'aigua aquí és una mica més freda, la gent entra, surt ràpid i no embruta gaire, diguem-ne que...
1: I no, sí, sí, però sí, també, sí. També deu ser això. Sí, però vaja, sí. Jo recordo, no sé, però els oients que els agrada més o no, però precisament, hosti, és això el que busques, que l'aigua estigui freda i que sí. Puguis fer aquella estona al mort allà sí, i que quan sí, surts, hòstia, et notes com revisculat, no? Sí, clar, si l'aigua sí. És calenta, tio, sembla que et tiris a dins del caldo de gallina blanca o de neta d'aquell que fa en l'Arguinyà, no? Dius, hòstia, no, l'aigua del mar...
0: Ja té collons, ara m'hi fot el caldo de neta pel mig de la platja, és que ja és l'hòstia.
1: Home, és veritat,
0: això.
1: No? O sigui, quan tu entres... Hi ha vegades quan ha fet molta calor, no només perquè després venen madures i tot plegat, sinó, hosti, entres a dins d'aquella aigua sembla, per no dir pixat Déu, d'una altra cosa, saps? És veritat o no?
0: Sí, sí senyor. Escolta una cosa, Martí.
1: Digui'm.
0: Tu, ara, sèrio.
1: Digui'm.
0: Et recomano que escoltis d'aquí 20 minuts l'entrevista que li faig al president del Girona, el Delfí Geli, parlant de l'acord que han establert el Girona Futbol Club. No parlarem del patiment que ens quedarà fins a final de Lliga, això no en parlarem.
1: Calla.
0: Sí,
1: l'altre dia hi érem nosaltres.
0: Ostres, mare meva. Doncs parlarem de l'acord que han fet amb Plataforma per la Llengua, perquè els jugadors del Girona...
1: Sí, l'altre dia hi érem nosaltres.
0: Ostres, mare meva. Doncs parlarem de l'acord...

0: Sé que t'agrada, i només al posar 5 segons d'aquesta cançó sabràs quina és.
1: Home, és una gran cançó perquè és un gran duet amb George Michael i la gran Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Sabia que m'estaries esperant, eh?
0: Molt bé.
1: Oh, gràcies.
0: Senyores i senyors, amb tots vostès, Martí Gironell, a RAC 105.
1: Amb tots vostès, Joan Bosch.
0: Apa, adéu.
1: Passi-ho bé.
0: Passi-ho bé, adéu.

0: You Got It, Roy Orbison. I després de la publi, entre altres coses, ja us he dit fa uns moments que seríem nosaltres el president del Girona, Delfí Geli. Però també escoltarem, entre altres cançons, aquesta de Toto, Hold the Line. Fins ara mateix.
1: De cap a cap. Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos.
4: Si vols Carrefour. Fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Seguim a Taronja Ràdio, Ràdio Capital i Ràdio Marina. El Girona Futbol Club i Plataforma per la Llengua han acordat un pla d'acció per fomentar l'ús del català, que posa el focus en mesures concretes, com incentivar que els jugadors del primer equip facin servir la llengua a les xarxes socials. El Girona vol fer un pas més en la normalització del català dins del món del futbol i ho farà amb accions concretes i visibles. Per conèixer aquestes accions concretes i visibles, estem molt contents que avui ens acompanyi el president del Girona Futbol Club, en Delfí Geli. Delfí, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, aquesta és una bona iniciativa. Crec que la qualificaves tu l'altre dia per ser un referent també al Girona en l'àmbit social i cultural, el fet de que el català, sobretot a les xarxes socials, on els joves hi tenen una atenció especial, doncs hi sigui present, no?
2: Sí, és clar, no? Creiem que a la nostra llengua li hem de donar tota la visualització i la força necessària, perquè estem en un moment potser una mica més que es parla menys, o que sembla que no té tanta gent que la té com a primera llengua, i el que volem és fomentar que com a club o com a empresa important de les comarques de Girona podem empènyer també en aquest sentit, juntament amb molta altra més gent i associacions i gent que fa que sigui possible això, i ens hi sumem amb tot l'orgull i l'il·lusió que podem transmetre.
1: Mira, ara et confessaré una conversa amb amics la setmana passada, que vam arribar a la conclusió que Michel ha fet més per la normalització en català en els últims anys, per la manera que és el seu tarannà i pel seu català, un madrileny aquí, que no pas qualsevol campanya de sensibilització, de normalització lingüística que pugui fer la Generalitat. Diguem-ne que això no passa a tots els clubs de futbol, Delfí.
2: Sí, això és així. És veritat que el Michel des del primer dia va voler que li parléssim en català, i va dir que ràpidament o en breu intentaria parlar-ho, i així ha sigut, no? I al final això és normalitat, sembla excepcional, però és normalitat, no? I això crec que és important, i que crec que una persona que ve de fora i vol conèixer els costums, les nostres formes de ser, la nostra manera de parlar, el que pot ser més normal del món és cap dir una excepcionalitat, no? I no tindria que ser així.
1: Exacte. Delfí, em permets que et faci una pregunta d'entremaliat?
2: Diguem.
1: A veure, ara que parlem d'en Michel. En Michel l'any que ve continuarà parlant català des de Girona?
2: Bueno, això és el que volem nosaltres, que continuï i que el segueixi perfeccionant. Bueno, jo crec que una mica la seva forma de ser i com està aquí, creiem que és una possibilitat que existeix. Ara estàvem amb el transcurs de la temporada, vam dir, esperem a final, esperem que tot es posi de lloc i ho parlarem. Jo crec que ell ho valora seriosament, i és potser una opció molt, molt important per ell de seguir aquí, per nosaltres també, i ojalà sigui així, no? Nosaltres ficarem tot el possible, com hem fet aquest any, no? Ja també, encara que tenia contractes en anys anteriors, és pogut marxar i s'ha quedat. Per tant, evidentment, ara porta més temps i, al final la gent ha de fer les coses quan està convençudes, però jo crec que ell estarà convençut al final de quedar-se a Girona més temps.
1: Ben fet. Escolta, tornem a l'acord aquest de la Plataforma per la Llengua, Delfí. Com animareu els jugadors que utilitzen el català a les xarxes socials, i sobretot aquells que no són catalanoparlants, els fareu alguna formació especial? Explica'ns una mica el programa concret.
2: Bueno, jo crec que els jugadors, a tots entenen, o pràcticament tots, quan ja porten una mica de temps aquí, entenen el català i alguna vegada tu els hi pots dir coses en català i ells tots entenen perfectament, o, i a tu, en particular, inclús te poden contestar en català, no? Llavors hem d'intentar que això, que perdin aquesta vergonya i que siguin, que a poc a poc algun pues, parli també en català en una possible entrevista o en alguna una situació, no? I que, bueno, ja molts ens demanen una mica d'ajuda per fer que coses a xarxes socials en català, que ja comencen a fer coses. Per tant, nosaltres estem a la seva disposició per tot el que necessitin. Si volen fer cursos, si volen fer més coses en xarxes socials, bueno, jo crec que ells poc a poc, no? A vegades és més pues, perdre la vergonya, o ser capaç, no? ser una mica valent per fer aquesta acció, no? Que n'hi ha un que quan parles particularment t'entén perfectament i inclús és capaç de dir-te coses en català, o quan arriben te saluden en català, no? Per tant, bueno, que un que perd la vergonya, per dir-ho d'una manera.
1: Delfí, els proporcioneu classes de català si algun jugador us ho demana?
2: Bueno, això no hi ha cap problema, els ajudem en tot el que faci falta, no? Inclús podem parlar en plataforma per la llengua perquè també ens donin un compte amb tot això. Per tant, això, el que necessitin, sempre els ajudem en moltes coses, perquè quan una persona arriba aquí a vegades s'han de situar molt ràpid, s'han d'instal·lar molt ràpid, i els donem moltes solucions, i aquesta és una més. Ojalà tots tinguin aquest interès, no? I que tinguin aquesta, o que vulguin adaptar-se ràpidament aquí, no? Per nosaltres és un valor, perquè nosaltres quan abans d'arribar els expliquem davant, qui som, què es trobaran, qui és Girona, que parlem català, bueno, pues us expliquem moltes coses, no? I, bueno, ojalà tots tinguin pues, aquest interès, no? En poder millorar ells.
1: Delfí, l'acord amb Plataforma per la Llengua inclou reforçar la presència del català en tots els canals de comunicació del club, i també treballar amb els patrocinadors perquè incorporin la llengua. Suposo que el tema patrocinadors ja és una qüestió més difícil, no? O no?
2: Bé, jo crec que ho intentem, no? Inclús quan tenim un patrocinador de fora li fem entendre o li expliquem la importància de que el missatge sigui en català. També pot ser amb alguna altra llengua, però li expliquem la importància, i que també seran més tindran una acollida millor si el nostre primer missatge és en català, no? I tots a poc a poc ho entenen, i al final així es fa, no? I bueno, nosaltres el català és la nostra llengua des del primer dia en xarxes socials. És més, abans només teníem el català xarxes socials, en totes les publicacions en redes socials són en català. Per tant, nosaltres el dia a dia del club és en català. Per tant, això no canvia res, sinó és intentar pues, reforçar i fer més, però no, per si pot ser, per la nostra llengua, no? I ajudar que tothom se'n doni compte que és una llengua viva, que ostres, que l'hem, és la nostra llengua mare, i que l'hem d'estimar, i que li hem de donar la importància que es mereix en aquests moments que tot va canviant, no? En un món canvia molt ràpid.
1: Delfí, suposo que no trencarem cap secret de confidencialitat si em comentes, a veure, quin és el jugador del Girona de fora que s'ha integrat a la plantilla i que li ha estat més fàcil aprendre català, i que dius, ostres, aquest n'ha après molt, molt ràpid i té un català fluid. N'hi ha algú que et vingui al cap ara mateix, Delfí, que dius, ostres, Déu-n'hi-do el que bé que parla el català, com diria aquell, en la intimitat.
2: Bueno, que parli ara amb fluïdes el català potser no tenim cap, no? Però sí que ells saludos, o quan s'adrecen a tu, doncs són capaços de parlar-te català i saben que tu ets catalanoparlant. Però, bueno, hi ha, per exemple, hi ha jugadors com l'Ivan Martín que s'adrecen o poden dir-te coses, que ja el porta més temps, no? I que són gent que no havia estat mai aquí a Catalunya. I, bueno, són a poc a poc, no? Es van fent passos i tots van entenguent que la gent o la nostra afició s'adreça a ells en català, i que quan els hi parlen ells els hi parlen català, i tots ho entenen i són capaços després de més en català o menys en català de tenir una conversa amb els nostres seguidors.
1: Molt bé. Delfí Geli, president del Girona Futbol Club, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Llàstima, llàstima que la canya no parli ni català, ni anglès, ni francès, ni cap idioma, perquè sens dubte que refusaria, ja saps tu, els milers de seguidors que té la canya. A més, sou l'únic club del món, si no estic mal informat, dog friendly, no? Que té una mascota com un gos, no?
2: Sí. Jo crec que explica molt bé, no? O resumeix molt bé la canya, el seu sentiment, que som el que som, no? Catalans, sí, sí. I com gent que estiguem a la terra i que rebem a tothom encantat, no? I això és un... crec que, és, que la canya és un exemple en tot això.
1: Delfí, moltes gràcies i una abraçada molt forta.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Ho faré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
8: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
7: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
8: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
9: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
10: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
16: Ràdio Capital.
10: Per saber tot el que passa a casa teva. Cançons que quan les sents
17: et porten molt record.

0: Ràdio Capital les tenim totes.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Què tal? Au, va, comença la segona hora a les 5 i 4 minuts.
1: 972 313 702.
2: Aquesta tarda parlem de cales, de platges de la Costa Brava. Sabeu que ahir la Unió Europea, com cada any, allò fa un repartiment de banderes blaves, i aquest any ens han tocat les mateixes que l'any passat. En total, 27. I arran d'això us demanem quina és la vostra platja preferida de la Costa Brava. Des de Blanes fins a Portbou.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Ja el tenim aquí, Albert Fort, líder de l'Orquestra Diversiones. Hola, Albert, bona tarda.
2: Molt bona i solellada tarda.
1: Quin dia més maco, eh? És... Ja, és per cert...
2: Sí, bueno...
1: Has posat els peus...
2: Aquests dies plou, no plou, surt el sol...
1: Sí, una mica d'allò. Tu, has provat algun dia que ha fet bon temps de posar ja els peus en remull a alguna de les platges de la Costa Brava?
2: Què va, tio, què va? Jo sóc un tio que fins al mes d'agost no es banya.
1: Sempre...
2: Quan estem allò a 60 graus, saps que ja no hi ha més remei? Som molt fredolec.
1: Escolta, recordo... Pot ser que no t'hagi vist mai moreno? Que no quedes moreno? Sempre
2: no,
1: et veig...
2: Sí? No, sí, morenet, sí.
1: Ah, vale,
2: sí,
1: vale, vale, vale, vale.
2: Sí.
1: Vale.
2: Ja, tinc un moreno paleta increïble, eh?
1: Saps per què et dic això? Ahir la Unió Europea, com cada any, reparteix banderes blaves, en aquest cas, no? I ens n'ha donat a la Costa Brava 27 les mateixes que l'any passat. I aprofito per demanar als oients quina és la millor platja per ells, i en aquest cas per tu, de la Costa Brava, aquella que dius, ostres, això sí que és un bé de Déu. Quina és la teva, Albert?
2: Home, a mi la platja per la que me la sento a prop i perquè és un espai que a vegades també em deixo caure, però no tant a l'estiu, sinó quan és tardor o així, és per reflexionar i per caminar, és la platja de Torre Valentina. Per
1: molt,
2: mi és
1: molt maca.
2: Una platja molt maca, a part també tenim la bandera blava perquè està tope adaptada amb gent que té dificultat amb la mobilitat i bueno, és una platja que el bo que té la platja de la Torre Valentina és que està molt a prop de la badia de Palamós, que hi ha com tota la infraestructura de platja amb dutxes, etc, però que després pots començar a agafar el camí de ronda i perdre't en alguna de les cales, doncs, de Torre Valentina, la cala de l'home, la cala de la dona i les Roques Planes, i vull dir que és un espai que, bueno, presumeixo del poble i convido tothom que la Torre Valentina o les platges i les cales al seu voltant, doncs molt recomanable.
1: Albert, ja saps que sóc malparit, això n'ets conscient, no?
2: Sí, és cara de bitxo, però ets bona persona.
1: Molt bé. Escolta, ara que ens situaves a Torre Valentina, se m'ha encès la llumeta. Ja saps que a Palamós, jo visc a Palamós, han reformat el passeig que té continuïtat amb el de Sant Antoni. Quin passeig t'agrada més, marítim?
2: Ai, seràs cabron.
1: Quin passeig marítim t'agrada més, el nou de Palamós o el de Sant Antoni? Mulla't.
2: No mullaré, perquè per mi és un continu, és un passeig que s'enllaça un amb l'altre, i per mi li diem el passeig del colesterol, perquè pots anar caminant de dalt a baix. Però bueno, jo crec que ara en sèrio el de Palamós ha guanyat, ha quedat bonic i bueno, té el seu encant ara, i el de Calonge i Sant Antoni i Torre Valentina, doncs també. Llavors jo crec que és un únic en diferents parts. Mira que m'estic intentant no mullar i quedar bé amb els de Palamós i amb els de Sant Antoni.
1: Cada vegada ets més polític. Escolta, deixem a banda això, que ja ho sé que és una pregunta delicada. A mi també m'agraden els dos. Escolta una cosa, Figueres, com va anar? I em sembla que aneu a Olot aquest cap de setmana.
2: Sí, ostres, vam tocar a Figueres, també vam tocar a Salrà.
1: Ah, sí.
2: I els dos van anar molt bé. A Figueres va cap a 3.500 persones, ens han dit, i que hi havia molt ambient, molt guai. La veritat és que va anar súper. I res, ara que cap de setmana a Olot.
1: A on?
2: A la plaça de Braus.
1: Ostres!
2: Fan una festa als Almogaves.
1: Maca! Jo soc d'Olot, eh? I, ostres, sí. Fa molts anys que he anat a aquella plaça. M'agradaria veure't vestit de torero. Quedaries bé,
2: hòstia,
1: eh?
2: Hòstia, no. Tinc una foto de quan era petit, de torero. Jo te la posaré. Quan tenia 5 o 6 anys, vestit de torero. No sé, la ostres, meva mare en quin moment va pensar que era una bona idea. Però bueno...
1: Està bé.
2: I, però el concert aquest d'Olot mola molt, perquè aquella plaça té molt de caliu i,
1: sí,
2: i queda
1: molt,
2: com molt, sí, molt sí. Recollit tot.
1: Molt bé. Escolta... avui, la Carina, hem de posar?
2: Sí, perquè les fletxes de l'amor, arriba l'abril, arriba la felicitat, arriba l'amor, i també li vull dedicar, ara fliparàs a qui li vull dedicar.
1: A veure.
2: Li vull dedicar al meu gendre. perquè avui és el seu aniversari. La meva xicota té un nòvio rus, es diu Nikolai. I avui és el seu aniversari, mira, les fletxes de l'amor que vagin pel gendre, que no el suporto gaire, però, bueno, sí que el suporto, perquè és bon nano, però clar, m'està agafant la meva princesa! I això no ho acabo de tolerar gaire, però
1: molt,
2: bueno...
1: Molt bé. I li tires una fletxa?
2: Li tiro una fletxa d'amor.
1: Molt bé.
2: Que es porti bé.
1: Molt bé. Albert, fins dimecres que ve, una abraçada.
2: Ah, una abraçada, cuida't.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui és dia de banderes blaves a les platges de la Costa Brava i l'Alt Maresme. Abans me n'he oblidat de dir, bé, que a l'Alt Maresme també hi ha banderes blaves. Gràcies, Josep Lluís Vidal, el director de Ràdio Marina, com ho ha recordat. Malgrat Pineda i Santa Susana, també tenen bandera blava. Bé, arran d'això us demanem quina és la vostra platja preferida. Xevi de Cassà de la Selva, per mi la millor és Cala Estreta. No hi ha passeig marítim ni grans xiringuitos, i això és precisament el que m'agrada. Quan hi arribes després de caminar una mica, sembla que hi hagis descobert un racó secret. La Roser de Figueres diu: jo sempre acabo anant a Sant Martí d'Empúries. Pots combinar platja, passeig i una mica d'història, i això li dona un encant diferent. A més, l'aigua acostuma a ser molt neta i fredeta. Dani de Lloret: la cala que més m'agrada és Cala Boadella. Té aquell punt salvatge, però alhora és còmode per passar-hi el dia. Això sí, si vas tard a l'estiu, acabes aparcant gairebé la Jonquera. I acaba un Antoni de Palafolls. Diu: jo voto per Cala Fotadera, a Tossa. La primera vegada que hi vaig comptar els graons de baixada i gairebé em quedo sense aire abans del bany. Però realment val la pena.

0: 2:45 de la tarda i un minut a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. Eren els YouTube amb el With or Without You. I després de la publi... She Drives Me Crazy, entre moltes altres coses que passaran. Entre elles, escoltarem a Dani Cortés, que ens explicarà altres notícies de Girona i l'Alt Maresme. Fins ara mateix.
1: De cap a cap.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos.
2: Si vols Carrefour.
4: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
8: De debò? On has anat?
7: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: She drives me crazy, el tema de Fine Young Cannibals. Bona tarda, senyor Dani Cortés, com està vostè?
1: Bona tarda, molt bé, i tu?
0: Me l'hem agafat aquí amb els papers... Aquí, posa't els auriculars, ben maco, molt bé. I estàs a punt per la secció?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: De què va la secció? M'ho explica?
1: En aquesta secció, en l'edició des de Catalunya, diguem-ne, en l'edició des de Palafrugell, no l'edició des de Boston com les últimes dues setmanes.
0: Ah, perfecte.
1: Expliquem notícies que ens poden haver saltat del radar, tot i que algunes que són més del dia a dia, de les coses que passen a l'Almaresme i les comarques de Girona.
0: Doncs som-hi! Bé, avui ja sabeu que estem...
1: És que em sembla mentida que fa una setmana estigués mirant balenes a Boston. És que no m'ho puc creure.
0: I què vas dir? Que ara trobes un catxalot aquí al davant?
1: Ah, sí, això, exacte.
0: Mira que et foto...
1: No, el que vull dir és que he començat a treballar, vaig començar a treballar dilluns i me n'he oblidat del tot de les vacances.
0: Perdona't, trobo molt desafortunat la comparació de mirar balenes i ara de cop i volta que em veus a mi.
1: Sí.
0: Eh?
1: Tu ets un dofí, encara.
0: Un llobarro, no et fot?
1: Sí.
0: Escolta, doncs mira, deixem les balenes, i parlem de les banderes blaves. Aquesta tarda estem demanant als nostres oients, per cert, una altra platja del Maresme que me n'oblidava, que és bandera blava. Calella!
1: Calella!
0: Aquell fart tan maco de Calella. Escolta...
1: Totes, no? Deuen ser...
0: Eh?
1: N'hi ha moltes que són banderes blaves.
0: Sí, però ara em faràs de la llista.
1: Sí.
0: A la Costa Brava n'hi ha 27. A l'Almaresma ara en aquests moments no ho tinc controlat.
1: Mm-hmm.
0: Escolta una cosa, quina és la teva platja preferida? Tingui bandera blava, o vermella o verda? M'és igual.
1: Aigua Gelida.
0: Aigua Gelida, molt bé.
1: Sí.
0: I ara sí, repassem aquests distintius que anualment la Unió Europea atorga.
1: Mm-hmm.
0: Senyor Cortés, com vostè vulgui.
1: Doncs sí, a Catalunya en total de 101 platges amb bandera blava. A les comarques de Girona el reconeixement arriba a 27 platges i 9 ports. És una de les xifres més altes del litoral català. A l'Alt Maresme, per exemple, com deies, Calella, Malgrat, Pineda, Santa Susana també tenen aquest reconeixement, que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat de les zones de bany, els serveis disponibles i la informació que reben els usuaris. També valora l'educació ambiental i la gestió dels espais. El nombre de platges distingides a Catalunya es manté igual que l'any passat, però hi ha un port més guardonat. El creixement arriba perquè un port del litoral central ha recuperat el distintiu. Per zones, Girona queda per davant de Barcelona, el Penedès, Tarragona, etc. I és un distintiu internacional que s'atorga a 47 països i per això la Generalitat defensa que és un reconeixement a la feina feta en la gestió del litoral. Hi ha ajuntaments, però, que ja directament es neguen a aparèixer en aquesta llista, eh? Saps el cas de Begur, per exemple?
0: Ah, sí, per què?
1: Perquè Begur ja fa uns anys que va decidir que no entrava en aquest joc.
0: Però per què?
1: Bueno, perquè segurament fan pagar, perquè et vinguin a reconèixer, a homologar, i ja van dir que no entraven.
0: No ho sabia, ho desconeixia.
1: Doncs sí, fixes, en la llista no apareix cap platja de Begur.
0: Està bé. Mm-hmm. Escolta, del mar anem a muntanya, i, que bé, una cova de la Vall de Núria obliga a repensar com vivien les comunitats prehistòriques a l'alta muntanya. Què feien?
1: Un equip de recerca ha documentat a la Vall de Núria una cova prehistòrica situada a 2.200 metres d'altitud. És la cova amb ocupacions humanes intenses situades a més altitud que es coneix ara per ara als Pirineus, a Caraps, a l'Alt Ripollès. És la cova 338. I s'ha convertit en un dels punts prehistòrics més importants del país perquè la recerca indica que la cova va ser ocupada diverses vegades entre els 5è mil·lenni abans de Crist, és a dir, 5.000 anys abans de Crist i 1.000 anys abans de Crist. Això vol dir que no era un espai que s'utilitzava de manera puntual, sinó de manera repetida. Fins ara sovint s'havia interpretat l'alta muntanya com una zona marginal per les societats prehistòriques. Però ara aquest jaciment qüestiona aquesta idea, perquè les excavacions han trobat restes de foc, fragments de ceràmica, ossos d'animal i minerals verds rics en coure. Aquests materials indiquen que les persones que hi pujaven explotaven recursos minerals dins de la mateixa cova. També s'han localitzat dos penjolls, un amb una petxina marina i l'altre amb un dent d'os bru, que són d'una petxina marina, a Caralps. Són objectes que apunten a pràctiques d'ornamentació personal que també podien tenir un valor simbòlic. Els investigadors interpreten la cova com un espai logístic, és a dir, un lloc al qual les comunitats tornaven de manera recurrent per fer activitats concretes.
0: El quarter general.
1: per exemple, a muntanya, a la casa de muntanya. L'excavació ha estat difícil, perquè l'accés només es pot fer a peu des de la vall de Núria.
0: O en cremallera.
1: No, no s'hi pot arribar en vehicle, sí, però en aquell moment no, cremallera...
0: No hi havia cremallera.
1: No, no hi era, no, no hi era, encara no l'havien posat.
0: Ferrocarrils, no. Molt bé.
1: Per tant, una nova mirada a la vida de l'alta muntanya durant la prehistòria.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Escolta, els Mossos, he vist a la premsa aquests dies, alerten d'un augment important descontrolat d'abocaments a les comarques de Girona. Gent que deixa neveres, rentadores al mig del bosc...
1: Sí, i això... I els Mossos ho relacionen amb l'augment de la regulació en la gestió dels residus. Ah. És a dir... lògicament, doncs, se'ns demana que separem més i millor, porta a porta, diferents tipus de contenidors, però hi ha gent que no li entra al cap i decideix abocar-ho allà on troben.
0: Sí, sí, sí.
1: Els agents detecten aquests abocaments, sobretot en zones boscoses apartades, però cada vegada també es troben més a prop de les ciutats. Els solars de polígons industrials, per exemple, s'han convertit en un dels punts habituals. Els residus més freqüents són restes de plantacions de marihuana, pneumàtics, fluids de tallers i materials de construcció. També apareixen trastos i runa que haurien d'anar a una deixalleria o un gestor autoritzat. Quan els Mossos troben un abocament, inspeccionen l'espai i busquen indicis per identificar el responsable o empresa o alguna persona relacionada amb els residus, Mossos i policies locals, eh? I li exigeixen, busquen qui ha sigut i que retiri i que els porti allà on toca. En alguns casos es tracta d'empreses que fan retirades de material, però que no estan donades d'alta. En altres casos, són empreses legals que eviten pagar el cost de la gestió dels residus. Recordem, totes aquestes coses han d'anar a la deixalleria, perquè per això cada municipi en té una i és útil.
0: Tinc un dubte. Com poden rastrejar a qui pertany o de qui era el residu que han llançat, que han abocat il·legalment?
1: Bueno... De vegades, bueno, hi ha maneres, es poden fer...
0: És que ara estic imaginant la policia, allò de les empremtes digitals i coses d'aquestes.
1: No crec que arribin a tant, però bueno, controls de paisà, etc.
0: Sí? Molt bé.
1: Suposo.
0: Escolta, deixem-ho aquí. Ja sé que tenies una notícia important, que la Setmana Santa i l'inici de la temporada ha fet baixar la taxa d'atur a les comarques de Girona, molt breument.
1: Sí, que ha baixat l'atur. 1.000 persones menys inscrites a les llistes d'ocupació a les comarques de Girona. Hi ha 26.800 persones a l'atur a casa nostra.
0: Molt bé.
1: Vinga.
0: Dani, que vagi bé, eh?
1: Vinga.
0: Fins la setmana que ve, que veuràs més balenes. Apa.
1: Molt bé.
0: Adéu.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que s'arriba a un preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar aquest dimarts al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Segons el comitè, en un comunicat, a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual s'ha arribat a l'empresa, no posa termini per a la votació. I la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la policia francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de droga amb epicentre Fornells de la Selva i Cadis. La xarxa utilitzava dues guarderies en aquests dos punts per després enviar la droga a França. Durant l'operació s'han detingut 7 persones, 3 d'elles a Espanya, i s'han comissat més de 500 quilos de xix, 2 fusells d'assalt i 47 cartutxos, 2 armes curtes, 3 vehicles d'alta gamma i una encunyadora amb matrícules franceses. La investigació es va iniciar després de detectar un vehicle que sortia a gran velocitat de la guarderia que tenien a Arcos de la frontera. I els Mossos detenen conjuntament amb la policia local de Castellero, Platja d'Aro i S'Agaró i amb la col·laboració de la policia de Calonge i Sant Antoni, un home de 45 anys com a presumpte autor d'un furt d'un vehicle valorat en 100.000 euros a Calonge. El cotxe d'alta gamma i estacionat a la via pública de Calonge va ser sostret durant la matinada del 26 al 27 d'abril. L'endemà, els autors d'aquest primer furt van intentar robar un segon vehicle valorat en uns 180.000 euros al mateix municipi. En aquest cas es va activar l'alarma del jardí, espai on estava estacionat el cotxe i on el detingut i altres persones van accedir-hi sense forçar res. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimecres. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Lídaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Lídaca, l'estiu comença aquí.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: De cap a cap, amb Joan Bosch.
9: De cap a les 7 de la tarda, són les 6 i 4 minuts, a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital.
10: 972, 313, 702.
9: I de cap a la platja, quina és la millor platja per vosaltres? S'han otorgat les banderes blaves i volem saber quina és la vostra platja preferida. D'aquí uns moments anem a la capital de l'Alt Empordà amb en Carles Ayats, que ens parlarà d'activitats i també d'històries amagades de cançons de grans èxits dels 80 i 90.

0: Dos minuts, un quart de set, anem cap a Figueres. Som-hi, va. A Figueres hi ha...
1: Carles Ayats.
0: Hola, Carles. Carles. Ara no el tenim. Mare meva. A vegades tenim problemes amb el... amb la connexió. Em sents, Carles? Carles, no et sento. No et sento, no et sento, no et sento. No sé què passa, però no et sento. Bé, posem una cançoneta i a veure si podem recuperar... Carles, em sents ara? No el sento. Posem una cançoneta i anem a recuperar amb en Carles perquè ens expliqui històries amagades de grans èxits dels 80 i 90.

0: Va, ara sí, hem recuperat, em sembla, el so en Figueres. Carles, em sents bé ara?
1: Sí, no li puc donar la culpa a la calamarsada que fa una estona ha caigut a Figueres, tampoc a la pluja, ni a la tempesta, ni als trons. Això que estem connectats alàmbricament, però no hi ha hagut manera, eh? No he tingut l'oportunitat d'escoltar-nos fins ara.
0: Saps què farien els Jacksons? Li fotrien la culpa al Boogie. Per tant, digue-li que el Boogie és el que... el d'allò i ja està. Escolta, Carles, anem per feina. Activitats culturals, coses que ens vulguis recomanar de l'Alt Empordà, primer de tot.
1: Mira, doncs el gran protagonista d'aquest cap de setmana a l'Empordà serà a l'Escala, amb la 30a edició del Triumvirat Mediterrani, que convertirà Empúries, la platja i la Mar de Manassa en un gran escenari grec-romà. Hi haurà portes obertes al conjunt arqueològic, tallers, jocs romans, recreacions històriques, un mercat, un campament militar, gladiadors, un sopar, espectacles de foc, etc. I a la banda més cultural, doncs, s'obrirà el primer simposi aquest divendres internacional de la Ruta dels Fuseus, a més d'una exposició que recorda aquests 30 anys. A Mollet de Peralada també destaca el dissabte la Fira de la Transhumància, que a més de les habituals Fira d'Artesania, Animació i de més, hi haurà passejades amb burrotrec, que crec que ja diu prou.
0: Burrotrec! Seran...
1: Sí, seran passejades amb burro. I a més també hi haurà una xerrada sobre la convivència de la ramaderia amb el llop i es presentarà el llibre Esquelles d'en Jordi Nierga. De llibres també n'hi ha a Figueres d'aquí al cap de setmana. A les Escaules se celebra la Fira del Saüc, hi ha concerts a l'Armentera, Cadaqués i Vilajuïga, teatre a la Jonquera. Bé, com veieu, arreu de l'Alt Empordà teniu un cap de setmana farcit d'activitats per descobrir el territori i viure aquesta comarca carrer a carrer, plaça a plaça.
0: Encara teniu ressaca de les fires de la Santa Creu o què?
1: Sí, estem contents de com han anat, malgrat que jo em va preocupar molt, que l'altre dia vaig dir que no plouria i el dijous van començar a caure quatre gotes. La veritat és que ha anat molt bé, totes les activitats han estat molt lluïdes, les activitats del carrer espectaculars, els carrers a vessar de gent, i això sempre fa goig per una ciutat com Figueres.
0: Va, anem per la música. Carles, crec que avui tornes amb una cançó molt dels 80. Ai, que et perdem.
1: I tant, mira, portem molt Bob Johnson, que a més, per cert, he vist la pel·lícula i que s'ha de veure, malgrat el que diguin els crítics, i a més, sabeu que en tindrem una segona part on sembla que aquí sí que entrarem una mica més en la qüestió. Però bé, deixem en Jackson de costat i avui no ens mourem, però, massa lluny d'aquesta reialesa, perquè aquesta vegada parlarem d'una princesa de veritat.
0: Una princesa, però de Disney, musicalment parlant, de debò, d'on la treus?
1: Mira, musicalment, televisivament i mediàticament. Perquè avui viatjarem fins a 1986, anirem ni més ni menys que al Principat de Mònaco i allà ens trobarem amb l'Estefania i aquell huracà pop que es deia Huragan, que aquí també va ser coneguda com Irresistible.
0: Me'n recordo d'un programa de televisió espanyola, em sembla que era amb en Pedro Ruiz, que va anar a cantar-hi. La princesa cantant. Això és típicament dels 80, sí senyor.
1: Sí, sí, i la cosa podia haver quedat com una excentricitat de princesa, però no. Va ser un èxit enorme. A França va arribar al número 1 i allà hi va aguantar durant 10 setmanes consecutives.
0: 10 setmanes, perquè la cançó és dolenta de collons, eh?
1: Sí, sí, però té aquelles coses que fan els èxits. Sintetitzadors, una tornada enganxosa, un videoclip potent i una protagonista que ja venia amb una història pública fortíssima. Recordem que l'Estefania és la filla petita de Rainier i de Grace Kelly, però no encaixava massa amb la imatge que tenia la família i sobretot que teníem tots nosaltres del paper de princesa.
0: I tant, era més rebel, portava, vaja, la rebel de la família, dels Grimaldi.
1: No, i tant, mira, venia del món de la moda, havia fet pràctiques a Dior, havia dissenyat banyadors i tenia una imatge molt moderna, fins i tot et diria una mica andrògina, no? Quan apareix a Huracán no sembla precisament una princesa jugant a cantar, sembla una estrella pop feta a mida per la televisió musical europea d'aquells dies.
0: I la cançó estava pensada per ella?
1: No, mira, la cançó estava pensada per la Jeanne Mas, que és una de les grans estrelles franceses del 80, però ella la va deixar passar.
0: I acaba en mans de Stefani.
1: I la jugada surt rodona. Mira, la música és d'un italià, un compositor italià que era molt important en aquell moment, que es diu Romano Musarma, i la lletra és d'una francesa que porta de nom Marie Léonore.
0: La lletra, vaja, tampoc és gens complicada, eh?
1: No, no, i aquí hi ha l'altra part de la gràcia. No explica una gran història, explica només una sensació, algú que viu la mort com una tempesta que entra de cop i ho desordena tot, bé, com un huracà, com diu el títol.
0: Però amb ella cantant-ho tot plegat encara va tenir més impacte, això.
1: Home, clar, que això ho digui una princesa de Mònaco fent una cançó que és una mica sensual, amb un videoclip on hi ha mirades creuades, persecucions, una imatge que trencava amb el paper que se li podia suposar, doncs lògicament això va ajudar a l'èxit.
0: Me'n recordo molt del videoclip, eh?
1: Sí, sí, tenia una idea molt bona, si la recordes, en què es veu Stephanie perseguint un personatge misteriós, un home amb barret, i al final es descobreix que aquell personatge és com una versió masculina d'ella mateixa. És un lloc, un joc d'identitat una mica molt dels 80, però que vist avui encara té un punt de modern.
0: Parlaves que França va ser un número 1, però i a l'estat espanyol com va funcionar la cançó?
1: Bé, aquí també va funcionar, però...
0: Parlaves que França va ser un número 1, però i a l'estat espanyol...

0: dos. El Regne Unit, en canvi, pràcticament no va funcionar. És un cas molt clar d'aquell hit europeu que no hi ha manera que entri en el mercat britànic.
1: I després d'això va continuar cantant l'Stephanie?
0: Sí, però ja pots imaginar-t'ho, no? Res com aquell impacte.
1: Quin camí va agafar després?
0: Bé, si avui consultem una mica l'agenda de la Casa Reial, veiem que està molt més vinculada a les causes socials, especialment la lluita contra la sida i altres accions similars, però en aquell 86 va ser el seu gran moment pop.
1: Molt bé, doncs aquí tenim... Stephanie, gràcies, Carles. Fins la setmana que ve, eh?
0: A vosaltres, ens escoltem. Salut.

0: Una vida meravellosa, Wonderful Life, és Black. Són 6:45 de la tarda i 4 minuts a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. I què vindrà després de la publicitat? Doncs això. Au, va, us esperem. Tornem d'aquí 4 minuts.
1: De cap a cap.
2: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament
4: què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos.
7: Si vols Carrefour. Ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
10: Tens calefacció de gasoil a la casa? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Esmeralda.
1: Què demana?
0: Ave Maria Puríssima.
1: Ai, sense pecat vau fer ser concebuda, diuen. Diuen, vos han fet creure tota la vida, però jo no m'ho crec, això del sense pecat, eh?
0: Veig que estàs cansada avui, Esmeralda.
1: Home, doncs mira, vols que t'ho digui, són 3:15, jo sóc aixecada des de les 6 del matí, saps? Ah,
0: sí.
1: Ho he fet una mica de becaïna després de les notícies i abans de la novel·la, però... Ah. Home, una té l'edat que té, eh?
0: Molt bé. Ha acabat bé la novel·la avui o què?
1: Ah, saps, una merda, és un passarratos, home. Això no serveix per res. Però bueno, la tens allà i mira, saps per què me serveix a mi per dormir.
0: Ben fet, va molt bé això, eh? El rum-rum de la...
1: Oh, desai, festa, és... ja veus, ja pots preguntar que sí.
0: La televisió, Esmeralda, és el millor somnífer. Va de conya, eh?
1: Bueno, mira, jo me la poso i m'adormo't. Les coses com siguin. Com a màxim, les notícies al vespre, les notícies al migdia i el resto ja dono per perdut perquè ja sé que m'adormiré.
0: Està bé. Escolta, Esmeralda, avui estem parlant de platges blaves. Saps què són les banderes blaves?
1: Sí, ja us he sentit. Bueno, això de les banderes blaves és això que diu que la platja és neta, no?
0: Sí, ben neta i polida, ben, com una patena, neta com una patena.
1: Exacte.
0: I demanem a veure... Quina és la... Demanem als nostres oients quina és la platja preferida. Quina és la teva, Esmeralda, estimada?
1: Doncs, mira, a mi, abans, i te parlo de fa 50 anys, m'agradava molt anar a la platja de Pals, perquè era ample, no hi havia res, no hi havia ningú, i sempre sí que havia, sempre hi ha puesto.
0: Perdona.
1: El que passa que ara fa molt d'anys que no vaig a la platja, perquè és plena de mainada amb ràdios i de panxitos amb música tota pastilla, i arriba un moment que dius me'n vaig, perquè mira, me foten entre fressa, crits, la mainada que abans els deies estigui quiet i no es movien, i ara els deies estigui quiet encara criden més, mira, vols que t'ho digui que vagi de 30 putes tots plegats, me'n vaig a casa i estic la mar de bé.
0: Esmeralda, sisplau,
1: Esmeralda. No se'n parla, però abans a les cases hi havia safrets i tots ens banyàvem amb els safrets.
0: Un cosi.
1: Oh, sí.
0: Amb un cosi.
1: O què collons amb un cosi? El safrets. A les cases de pagès, a les cases de poble. Totes tenen o tenien un safrets.
0: Sí.
1: Aquest safrets s'emplenava d'aigua i del safrets en sortia un tubo, que és el que servia per regar el camp. Doncs, entre que no es regava i que no es buidava el safrets, mos banyàvem tots allà al safrets i ja està. L'únic problema és que, clar, aquí aquesta terra nostra, l'aigua té tant de purins i tant de tot, que et banyaves, emplenaves els safrets d'aigua, al cap de 5 minuts era ben roenta, era ben vermella de ferro que tenia. Però ens ho passàvem amb la mar de bé, eh?
0: Home, no, està bé.
1: Ens ho passàvem amb la mar de bé, no ens feia falta de Marc.
0: Molt bé. A Marc, acabem ser...
1: Bueno, no sé, de tota la vida, de Marc.
0: A Marc.
1: I ja està.
0: Molt bé.
1: Està clar, sí, de Marc, de sí, tota la vida.
0: Molt bé, Esmeralda. Parlaves de la platja de Pals fa 50 anys. Fa 50 anys et recordo que la platja de Pals, més que aquesta gent que molestava, hi havia una altra cosa que molestava. Unes antenes que feien no sé què de Radio Liberty, que allò sí que...
1: Aquelles antenes, bueno, molestava. A mi no me'n molestaven pas.
0: Home, feien un...
1: A mi no me'n planyaven pas.
0: Home.
1: És veritat que hi havia gent que deia, hòstia, que si les interferències, que si el telèfon...
0: No, interferències no.
1: Deus anar a viure a la muntanya, tu.
0: L'impacte visual, allò era lletxíssim, home.
1: Lletxíssim, no t'has vist el mirall? Quina és lletxa, tota aquella ristra de cases, hotels i apartaments que hi ha a Platja d'Aro, a Lloret de Mar, a tots aquests puestos que són més lletjos que picar un pare amb un mitjó.
0: Molt
1: bé. Això sí que és lletjo, cago en Déu.
0: Escolta, no discutirem.
1: Allò eren ferros, ja està.
0: Adéu, Esmeralda.
1: A la nit.

0: Marxem ja. Demà tornem, però a partir de les 4 de la tarda.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Com sempre, des de Ràdio Marina 100.3, 96.2, Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. Un plaer acompanyar-vos. Us deixo amb Roxette.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 6 de maig tens el llobarro Carrefour a un preu imbatible de 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 €. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
5: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
6: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
1: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
0: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
1: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
0: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
4: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
3: Quins tractaments fan?
4: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
5: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
8: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
7: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
6: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
7: De debò? On has anat?
6: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Re, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
5: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 5 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital. Us faig arribar, de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro, les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà. Hit the beat and take it to the first note.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així, Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.